0: 4 persones, una de greu i 3 de lleus. Arran del sinistre s'han activat 5 patrulles dels Mossos, 3 dotacions de bombers de la Generalitat i diverses unitats del sistema d'emergències mèdiques. I continuem amb més successos, perquè un total de 13 veïns han quedat confinats i 14 autoevacuats per un incendi en un pis de Tarragona. Els bombers han rebut l'avís quan passaven 22 minuts de la una del migdia per un foc a l'habitació d'un habitatge on no hi havia ningú, d'un bloc d'11 pisos del carrer Pere Martell. Les flames han causat danys lleus a 2 habitatges per la banda del cel obert i a baixants i persianes. Tant els veïns confinats com els autoevacuats es troben bé, segons ha explicat els bombers. El pis afectat ha quedat inhabitable i els bombers han acompanyat els residents a recollir les pertinences. I no ens movem de Tarragona, perquè la ciutat obre aquest dissabte els recintes monumentals als ciutadans en una activitat a la que s'adhereix el Grup de Patrimoni de la Humanitat. La Nit del Patrimoni inclou una jornada de portes obertes, visites guiades, dansa i titelles. Ens ho explica des de Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
1: Les 15 ciutats Patrimoni de la Humanitat espanyoles, on s'inclou Tarragona, celebren de manera conjunta la Nit del Patrimoni, que a més coincideix amb el primer cap de setmana de Santa Tecla. Tàrraco donarà el tret de sortida aquest dissabte amb una jornada de portes obertes al Circ i Pretori, l'Amfiteatre, el Passeig Arqueològic o el Fòrum de la Colònia. El regidor de Patrimoni de l'Ajuntament de Tarragona, Nacho García, explica que és una manera d'apropar el patrimoni als tarragonins i tarragonines.
2: És una manera de conèixer el nostre patrimoni, de que la gent el conegui també doncs, d'una forma diferent a les nits, a la nit d'aquest final d'estiu, que a més per nosaltres doncs, té una coincidència bonica, que és que normalment sempre coincideix amb les festes de Santa Tecla.
1: L'activitat serà gratuïta.
0: I en esports, en futbol, l'Espanyol ha guanyat aquesta tarda per 0-2 al camp de l'Osasuna a Pamplona en la segona victòria de la temporada.
3: Notícies en xarxa.

0: és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
1: Així que aquesta és la situació. Una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
2: Mira, estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
3: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
4: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació de prop amb la veu dels protagonistes.
5: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.
6: Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Un espai realitzat per Josep Puigventós, amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.
7: Sardanes d'autor, cada dissabte a 8:45 del matí a Ràdio Rubí.
8: Informatiu migdia.
9: L'empresa rubinenca Robin Hood ha rebut un dels 7 reconeixements a la innovació de la patronal Pimec Vallès Occidental.
10: La decisió de tancar l'aparcament municipal de la plaça Salvador Allende a partir de l'1 d'agost la va prendre directament l'alcaldessa Ana Maria Martínez per seguretat.
11: L'Ajuntament de Rubí organitza el pròxim 15 de setembre una nova sessió d'acollida per a persones nouvingudes.
8: Informatiu vespre.
12: Un camió de repartiment de menjar va cremar dissabte al carrer Pau Claris al centre davant del supermercat Condis just abans d'obrir la botiga.
8: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon vespre, són les 8, us parla Adrià Duc. Una dona ha mort aquest dissabte en un xoc frontal entre dos turismes a la BV 2005 a Torrelles de Llobregat, al Baix Llobregat, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís quan passaven 7 minuts de les 3 de la tarda per un accident al punt quilomètric 4 de la citada via. Per causes que s'investiguen, s'ha produït un xoc frontal entre dos turismes i, a conseqüència de l'accident, ha mort una de les passatgeres d'un dels vehicles implicats. La víctima és AMS, de 76 anys. També han resultat ferides 4 persones, una de greu i 3 de lleus. Arran del sinistre s'han activat 5 patrulles dels Mossos, 3 dotacions dels bombers de la Generalitat i diverses unitats del sistema d'emergències mèdiques. I encara en successos, un total de 13 veïns han quedat confinats i 14 autoevacuats per un incendi en un pis de Tarragona. Els bombers han rebut l'avís quan passaven 22 minuts de la una del migdia per un foc a l'habitació d'un habitatge on no hi havia ningú, d'un bloc d'11 pisos del carrer Pere Martell. Les flames han causat danys lleus a dos habitatges per la banda del cel obert i a baixants i persianes. Tant els veïns confinats com els autoevacuats es troben bé, segons han explicat els bombers. El pis afectat ha quedat inhabitable i els bombers han acompanyat els residents a recollir les pertinences. 7 dels 18 detinguts pels aldarulls posteriors a la manifestació antifeixista de la Dia de Barcelona han quedat en llibertat després de passar a disposició judicial, segons el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Les causes continuen obertes per atemptat contra l'autoritat, danys o ambdós delictes. En total, divendres van ser detingudes 18 persones, 10 de les quals menors d'edat. Els incidents van començar amb la crema de contenidors i el llançament d'objectes contra la línia policial. Els Mossos van fer diverses càrregues per dispersar els manifestants i 9 agents van resultar ferits lleus. L'ANC ha denunciat el tracte vexatori que, segons l'entitat, van rebre 8 dels menors detinguts i ha anunciat que estudiarà vies legals contra l'actuació policial. I en cultura, després que passat dissabte ho fessin les colles castelleres de Valls, avui són els nens del Vendrell que actuaran a l'interior de la Sagrada Família. És avui, des de les 8 del vespre, ara mateix, quan els castells tornaran a trobar-se amb Antoni Gaudí en l'escenari català més universal. Tot plegat en el marc dels actes de l'any Gaudí 2026, que commemora el centenari de la mort de l'arquitecte. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. En joc. Amb Ignasi Trapero.
2: Bona tarda, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya cada cap de setmana des de fa 15 temporades, dissabtes i diumenges al vespre. Comencem avui una nova temporada, una nova campanya, i des d'ara farem tot el resum de la jornada esportiva del cap de setmana a casa nostra. Amb la feina de la redacció d'esports més gran de Catalunya, amb les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García a la producció i Roger Aliaga al control de so. Aquí arrenca l'Enjoc. Vinga, i saludem l'Anna Freixa. Anna, com estàs? Bona tarda.
3: Bona tarda, Ignasi.
2: Benvinguda a la temporada més a l'Enjoc. Repassem el més destacat de la jornada dels titulars a la Lliga F, empat a l'Espanyol.
3: I això suposa el primer punt de la temporada en aquesta tercera jornada. Les blanquiblaves han empatat a 2 contra l'Atlètic Club, que ha fet el 2-2 al temps afegit. I el Barça juga des de les 7 contra l'Atlètic de Madrid. De moment, 1-1 al marcador. El Badalona avui man juga demà a 7:45 al camp de l'Eibar.
2: I a primera masculina, l'Espanyol ha guanyat a domicili.
3: Ha aconseguit la segona victòria de curs en aquesta ocasió al Camp d'Osasuna per 0-2 i suma 7 punts de 15 possibles. Demà serà el torn del Barça, que jugarà al Ciutat de València contra el Llevant a 4:45 de la tarda.
2: A segona divisió, minut 73 ja, Montilivi està jugant al Girona.
3: Sí, un Girona que de moment guanya des del minut 7 de partit amb una diana de júnior. Aquesta diana doncs li ha permès de tenir el control del partit als gironins. De moment aquest 1-0 davant del Castelló. El Sabadell juga demà a Mallorca a 7:45 de la tarda.
2: I a primera federació masculina, mala jornada de dissabte per Europa i Sant Andreu.
3: Els dos han perdut en la tercera jornada primera federació, l'Europa 1-2 contra l'Hèrcules, amb un gol de la derrota que arribava al minut 93. El Sant Andreu ha caigut a Eivissa per 2-0. El líder de la classificació és l'altre català d'aquesta categoria, el Nàstic, que va guanyar ahir el Desires per 4-2.
2: Vuit i cinc, marxem de ronda. Vinga, anem a començar a repassar marcadors en aquest dissabte 12 de setembre de 2026, el dia postdiada. En futbol a la Lliga F, el Barça que juga a aquesta hora i de moment no guanya.
3: De moment no guanya, sorprèn perquè ha començat perdent, ha empatat el Barça i ara mateix el marcador és de 1-1. Ja ha superat el temps de descans aquest partit entre el Barça i l'Atlètic de Madrid. Ha començat a les 7 de la tarda, recordem, jornada 3 de la Lliga F. De moment empat a 1 al marcador.
2: I a segona divisió masculina, cinquena jornada, està patint una miqueta ara la Girona a casa, però de moment continua guanyant.
3: Sí, guanya des del minut 7 amb un gol de Júnior, està dominant per la mínima aquest 1-0 que arribava ben aviat en aquest partit davant del Castellón, 1-0. De moment domina el Girona, minut 75 de partit.
2: I a la segona federació masculina de futbol, havia perdut aquesta tarda el Reus Redis i prova de guanyar el Manresa. L'estrena a casa davant del Penyesport, Ràdio Seient. Jordi Givert, bona tarda.
4: Bona tarda. Doncs de moment el Manresa domina en joc, però no en resultat. Empat a 0. Ara, quan portem 3 minuts de la segona part aquí al Congost, el Manresa portant la iniciativa durant la primera part, ha fet aproximacions a l'àrea rival i dominant la posició de la pilota. El Penyesport ha defensat un joc molt físic. S'ha fet manifest amb les tres targetes grogues que ha vist durant la primera part el conjunt navarrès. Amb el pas dels minuts, el Manresa ha tancat el rival a la seva àrea i l'ocasió més clara ha estat a la sortida d'un córner, quan Roger Monells ha rematat una centrada que ha marxat desviada, fregant el travesser. De moment continua en aquesta segona part aquest domini vegenc, però de moment l'empat a 0 es manté el marcador aquí al Congost.
2: Doncs de moment sense gols al Congost, a la tercera divisió masculina, grup cinquè, jornada número 2. Un parell de partits començaven a aquesta hora.
3: Sí, tenim dos partits en joc des de les 8. És el Cornellà-Cerdanyola. Ja hi ha gols en aquest partit. S'ha marcat el Cornellà 1-0. L'altre duel, de moment 0-0 al marcador. És el partit entre el Sant Juan, l'Atlètic Moncada i el Vilassar de Mar. De moment 0-0.
2: I en bàsquet, a partir d'un quart de nou, estarem ben pendents del partit del grup 3, segona jornada a la Lliga Catalana Tercera FEP entre el Vic i el Mollet. I a aquesta hora també pendents d'un partit que acaba de començar, en aquest cas, futbol Salana, Copa de la Reina, primera ronda, partit únic, comença el partit del Sabadell i el Linyola.
3: Sí, acaba de començar el partit del Sabadell, el Sabadell que s'enfronta al Linyola, aquest enfrontament català, i de moment 0-0 al marcador en el duel català. Hi ha un altre partit en joc en presència catalana, ja fa més estona que està en joc aquest duel. És el partit que ha començat a 2:15 entre el Ripollet i el conjunt que no és català, el conjunt de la Concòrdia, i de moment està perdent el Ripollet per 1-2.

0: L'actualitat i la realitat de l'esport català, tots els caps de setmana a En Joc.
1: Vinga, són les 8 i 8 minuts, som els de l'En Joc. Comencem a repassar ja amb més detall el que està donant de si la jornada del cap de setmana. Comencem parlant de la Lliga F d'aquesta tercera jornada, on, com dèiem, tenim en joc el partit del Barça, que li està costant més del que podria semblar.
2: Sí, perquè de moment està empatant a un, ja minut 48 de partit, aquest enfrontament. Recordem com han anat les coses, perquè l'Atleti de Madrid s'ha avançat, estava perdent el Barça, i Vicky doncs, ha pogut aconseguir el gol que de moment ara mateix li dona doncs, aquest empat al Barça. Minut ja de 50 d'aquest partit. Veurem què acaba passant. Encara queden molts minuts per davant, però de moment al Barça se li estan complicant les coses.
1: Un Barça que necessita guanyar per mantenir el lideratge, en aquest cas el colideratge, perquè el Madrid Club de Futbol, no el Real Madrid, sinó l'altre club de Madrid, el Madrid Club de Futbol, ha guanyat avui el Sevilla 1-0 i, per tant, suma 3-3 i ara mateix seria líder en solitari amb 9 punts. El Barça, de moment, en tindria 7 amb aquest empat momentani amb l'Atlètic de Madrid, però encara queda partit. Qui ha jugat avui ha estat l'Espanyol.
2: Sí, un Espanyol que ha acabat empatant a 2 davant l'Atlètic Club, un partit que l'Espanyol estava dominant, de fet, ja fins al temps afegit, quan l'Atlètic Club ha fet el minut 93 el gol de l'empat doncs, que acabava evitant que l'Espanyol sumés aquesta primera victòria.
1: Sí, és el primer punt per les blanquiblaves. Una llàstima que se li hagi escapat doncs, a última hora. Després d'aturar també un penal a Romane Salvador, però finalment doncs, primer puntet per al conjunt blanquiblau. I després del partit, l'entrenadora Sara Monforte i una de les seves jugadores, Lara Lacosta, que deien això.
3: Avui estic satisfeta, jo crec que l'equip ha donat un pas endavant, que avui ha jugat amb molta més confiança i, bueno, i hem estat molt bé. La primera part ha sigut de 10, la llàstima i el gol de l'empat. Després sí que és veritat que la segona elles ja ens han estirat molt més, amb molta més profunditat, amb un joc més directe, i ahir igual ens hem enculat una mica. I al final, en tot el penal, l'expulsió no ha sigut gens fàcil. És un bon punt, però sí que és veritat que en un altre moment l'hagués firmat, però avui, conforme s'han anat les coses, dius, ostres, i pues ara hem portat estrès, no? L'ocasió que hem tingut també de Clara pel 3-1. Però bueno, satisfeta sobretot pel com que l'equip avui ha donat molt bona imatge.
4: Sí, la verdad que muy contenta por el gol, por poder ayudar al equipo. Una pena, la verdad, que al final pues el empate no sabe a poco. Pero bueno, creo que este es el camino, creo que hemos demostrado hoy el equipo que somos. Creo que trabajando como estamos nos van a ir saliendo los resultados y bueno, sobre todo plena confianza en el equipo y a pensar en el Madrid F.
1: Doncs primer punt per l'Espanyol en aquesta Lliga F, després de tres partits, després de les derrotes en els dos primers enfrontaments. I qui jugarà demà és el Badalona Women, que buscarà la segona victòria de la temporada.
2: Sí, és l'altre equip català de la màxima categoria d'aquesta Lliga F, juntament amb Barça i Espanyol. Doncs el Badalona Women, a 8:15 del vespre, jugarà el seu partit d'aquesta tercera jornada al camp de l'Eibar.
1: Doncs al camp de l'Eibar, abans del partit, això deien dues jugadores del Badalona Women, Lauri Requena i Itzi Pinillos.
5: Tienen su idea muy clara, la llevan a la perfección y nosotras pues también nos favorece el tener balón, el intentar romper esas líneas que, de las que hablamos de alguna manera. Creo que este equipo está súper capacitado para conseguirlo e intentaremos tirar de talento, tirar de estilo de juego del Badalona, que no es otro que intentar jugar y ojalá y podamos abrir la lata allí en Ipurúa.
6: A ver, realmente lo afrontamos de la misma manera que siempre, porque no dejan de ser tres puntos igual. Es verdad que con muchas ganas, el Eibar viene demostrando que ha empezado muy bien la temporada, es un equipo muy renovado, que la verdad que no ha encajado gol y al final eso es algo que llama la atención y algo que un objetivo que nos ponemos. Creo que ya necesitábamos ese más tres, creo que los cambios de ánimos, el comenzar ya sumando, afrontas las maneras y las semanas diferentes, lo vamos a afrontar de la misma manera, incluso hasta con más ganas y estoy segura de que los sacaremos.
0: En joc, tot l'esport català a la teva ràdio local.
1: 8 i gairebé 13 minuts, novetats a Montiliviana.
2: Sí, i no precisament favorables al conjunt català. El Girona acaba d'encaixar el gol de l'empat del Castellón. Sierna, al minut 82, ha fet l'1-1. Guanyava el Girona des del minut 7 amb el gol de Júnior, però ara Castellón doncs, acaba de fer l'empat mitjançant Sierna 1-1 al marcador.
1: Doncs a minut 82, a veure si el Girona en aquest tram final del partit pot aconseguir un altre cop marcar un gol que li doni els 3 punts. Parlem de la primera divisió masculina, cinquena jornada, on la notícia de la tarda, aquesta gran victòria de l'Espanyol a domicili.
2: Sí, és la segona victòria en 5 jornades de l'Espanyol. Ha guanyat davant de l'Osasuna per 0-2.
1: Doncs un doblet de Roberto, que ja porta 5 gols en aquestes primeres jornades de Lliga. Permet a l'Espanyol guanyar el seu primer partit a domicili, segon de la temporada, i de moment situats a la setena plaça còmodament. Una victòria que han valorat i molt jugadors com Edu Expósito o Roger Hinojo.
7: Molt content amb l'equip, amb els 3 punts, amb tota la gent que ha vingut avui a animar-nos. Bueno, al final un dissabte molt complet, no? De moment. Sí, hem començat molt, molt i molt bé, amb 2 gols molt ràpids, i l'equip ha aguantat molt bé també. Osasuna apreta molt el seu camp, llavors avui l'equip ha merescut la victòria del primer moment. Sabíem que ells també haurien d'apretar la segona part i trobaríem allà espais. Ens ha costat una mica, però bueno, molt satisfet amb el partit de l'equip.
8: Crec que veníem de setmanes que no acabem de sortir les coses com volíem, no acabem de trobar la victòria, i crec que avui tot l'equip ha estat increïble, hem sabut treballar, hem sabut aguantar el resultat i molt contents pels 3 punts. Quan et fiques amb un avantatge així com 0-2 fora de casa, sembla que puguis tenir el partit guanyat, o això pot dir la gent, però bueno, l'important és seguir treballant, perquè a la que et fiquen un gol és molt difícil llavors mantenir el resultat, i bueno, crec que mantenir el portatge a 0 sempre és positiu per tots, i molt contents per això.
1: Ara escoltarem també què ha dit Manolo González, el tècnic de l'Espanyol, després d'aquesta victòria, però abans marxem cap a Manresa, perquè hi ha novetats en el partit de segona federació del conjunt del Congost. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
9: Efectivament, una doble notícia bona pel Manresa. Primer, gol a la sortida d'un córner de Badr El Amerani. Immediatament després, a la jugada posterior, ha estat l'expulsió d'Iker Gil. L'extrem del conjunt navarrès ha estat expulsat per doble targeta groga, i ara el domini sobre el terreny de joc per part del Manresa encara és més evident i busca sentenciar aquest partit.
1: Doncs bones notícies de moment pel Manresa, que s'avança, i a més el seu rival es queda amb 10. Per tant, la cosa comença a pintar força bé per al Manresa en aquest partit de segona federació. I com us dèiem, l'Espanyol, que ha guanyat 0-2 al camp de l'Osasuna, i el tècnic Manolo González, a la roda de premsa posterior al partit, doncs que estava satisfet.
10: Bueno, ha sigut un bon partit. Al final no sé si és rodó o no, perquè com sempre tenim tendència a treure l'Ubent, no veig el bo, pues... Crec, no sé si és un partit rodó, però penso que un partit complet, a un camp complicat, amb un rival que t'exigeix a nivell de centrades, de presència d'àrea. Crec que hem estat bé, crec que hem tingut moments bons de joc, a més, i bueno, queda molt per fer, molta feina per créixer, i estem a la jornada 5, i ens queda molt camí i molta feina per fer encara. Quin risc tenia avui, que treure Marcos i a Roberto davant, d'inici et treia un canvi, perquè Roberto sabíem que l'exigència del partit era dura, i el canvi de davanter per davanter el tenies complicat. Pere Milla ha sortit molt bé, la veritat, ha sortit intens, apretant, i ens ha donat la vida, perquè era un canvi que sabíem que es tindria que fer, i per sort ha anat bé.
1: Doncs ha anat bé, i l'Espanyol que ha guanyat, segona victòria de la temporada, primera a domicili, 5 gols ja per Roberto, doncs que se situa a un sol gol de el Pichichi Rafinha. I compta, perquè marca el segon al Castelló a Montilivi al minut 85 de partit. S'avança el conjunt albinegre, que ha capgirat el partit en res, en qüestió de 5 minuts. Doncs per acabar el partit. Per tant, marca ara mateix, veurem qui és, García, l'autor del gol, al minut 85, cares de decepció dels jugadors del Girona, que no s'acaben de creure que els hi hagin capgirat el marcador. Tampoc Quique Álvarez, ara també amb cara seriosa, doncs a la banqueta del conjunt gironí. Veurem si pot acabar salvant un puntet com a mínim el Girona en aquests minutets que queden. Primera, com dèiem, l'Espanyol que ha guanyat, i demà serà el torn del Barça.
2: Sí, jugarà el Barça el seu partit a 4:15 de la tarda al camp del Llevant. El Barça, que és líder i vol mantenir, doncs, aquesta condició de líder.
1: Doncs sí, ha guanyat els 4 partits disputats fins ara, amb 3 golejades, 17 gols en 4 partits, només 2 d'encaixat, jugant molt i molt bé el conjunt de Hansi Flick, a qui li han preguntat si doncs, aquest nivell que està donant el Barça és el màxim que pot donar, o al màxim en el que porta Hansi Flick en aquesta tercera temporada, un Hansi Flick que no vol que els seus jugadors es confiïn.
11: We have to show it every game. So this is our attitude.
12: Hem de mostrar aquest nivell a cada partit. És la nostra actitud, la nostra mentalitat. Ensenyar-ho a cada partit. Sabem que tenim una qualitat enorme, però només funciona quan fem les coses que són importants per nosaltres. Quan mantenim una intensitat alta, quan estem concentrats i activats. Quan perdem algun d'aquests punts, encara que sigui només un 10%, no és bo. M'agrada que siguem gaudint la situació i ens mantinguem concentrats al 100%. Però si canviem aquesta actitud, anirem pel mal camí, i això és el que no volem que passi.
0: En joc, amb Ignasi Trapero.
1: Vull dir, gairebé 19 minuts, parlem de la segona divisió masculina, cinquena jornada, el Girona buscant a la desesperada empatar el partit.
2: Sí, se li han complicat i molt les coses, i en 4 minuts, perquè ho dèiem, guanyava el conjunt gironí des del minut 7 amb un gol de Júnior, però al 81, Sienra ha fet el gol de l'empat pel Castelló i acaba de tornar a marcar a Castelló, Álvaro García, al minut 85. Per tant, en 4 minuts doncs, han capgirat les coses i ara mateix és el Castelló qui domina aquest partit per 1-2. Minut ja 88 de partit.
1: Girona, que ara cauria a la quarta plaça amb 8 punts i encaixaria aquesta derrota. Quina ocasió acaba de tenir ara mateix el Girona. Quina aturada a boca de canó. Al minut 88, David López en una rematada en què s'ha girat a l'àrea petita, però ha sortit molt bé el porter i ha tapat. Per tant, ara mateix el Girona, que estaria encaixat la segona derrota de la temporada, i el Castelló, que se situaria líder. Compte, déu-n'hi-do aquest Castelló. A tot això, tindrà un corner el Girona, a favor. El Sabadell, doncs, que està també fent un molt bon inici de temporada, jugarà demà.
2: Sí, el Sabadell, que és l'altre català, juntament amb el Girona, en aquesta segona divisió, juga demà al camp del Mallorca a partir del 6:45 de la tarda.
1: El Sabadell, que ha començat molt i molt bé, 2 victòries i 2 empats en les 4 primeres jornades, encara no ha perdut. Només ha encaixat 2 gols, ha marcat 4, però els ha rendibilitzat molt bé i està a la zona alta de la classificació amb 8 punts, però, com sempre, el seu tècnic Ferran Costa és ambiciós i en vol més.
13: Els reconeixements externs o el valor que se li doni a la nostra feina, sincerament, m'és bastant indiferent. Sí que és important per mi, doncs, l'orgull de la nostra gent envers el seu equip i que totes aquelles coses que plantegem dins dels plans de partit i sobretot aquelles que són importants pel nostre model, doncs les portem a terme, siguem constants en l'execució d'aquestes, busquem millorar-les cada dia. A mi no em val de res el que vam fer contra el Córdoba, el que vull és que entrenin bé, perquè és el que ens ocupa ara mateix, i com deia, el reconeixement o la percepció que poden tenir fora sobre si és mèrit d'uns o mèrit dels altres, m'és igual. El que m'importa és que l'equip està tenint una identitat clara, que està sent molt competitiu i que jugadors que potser molta gent no esperava res d'ells, doncs estan oferint molt bons rendiments i estan demostrant que si van al 200% són confiables.
1: 8:21 minuts, parlem de categories femenines del futbol. Hi ha hagut novetats al partit del Barça.
2: Sí, i per partida doble, perquè s'ha avançat el Barça, s'ha situat per primera vegada per davant el marcador amb el 2-1 de Brooks, d'Esme Brooks, al minut 50 i 4 minuts després l'Atlètic de Madrid tornava a empatar i és ara mateix el marcador que hi ha, aquest 2-2 entre el Barça i l'Atlètic de Madrid.
1: Doncs déu-n'hi-do, li està costant al Barça, està donant molta guerra l'Atlètic de Madrid. I el filial, a la primera federació femenina, la segona màxima categoria estatal del futbol femení, el Barça Atlètic, que s'estrena demà.
2: Sí, s'estrena demà, aquesta primera jornada de primera federació, a les 11 del matí, Barça Atlètic Unión de Tenerife.
1: I el grup segon de la segona federació femenina, una categoria per sota, segona jornada, ja tenim alguns resultats d'equips catalans jugats aquesta mateixa tarda.
2: 2 partits ja finalitzats. La victòria del Barça C davant del Villaviciosa de Odón, ha guanyat el Barça C per 4-0, i l'EM ha empatat a 0 al camp del València B. Tenim en joc el duel entre l'Espanyol B i el Llevant B, de moment sense gol, 0-0 al marcador.
1: De moment, evidentment, falten partits per jugar-se, ara repassarem també els dels catalans, però Barça C i EM seríem co-líders amb 4 punts en dos partits. I com dèiem, demà diumenge encara han de jugar 2 equips de casa nostra més.
2: Sí, l'Ona Sant Adrià i l'Europa. L'Ona Sant Adrià a partir de les 12 del migdia visita el camp del Saragossa i l'Europa mitja hora després, a 12:45 del migdia, jugarà al camp de l'Elx.
1: Vinga, i a la primera federació masculina, tercera jornada, i no ha anat gens bé la cosa aquesta tarda, perquè jugaven dos dels equips catalans.
2: Sí, aquesta tarda gens bé, perquè han perdut tant Europa com Sant Andreu, on Europa, que ha perdut 1-2 davant de l'Hèrcules al minut 93, feia el gol de la victòria l'Hèrcules, i està en zona complicada, en zona de descens a l'Europa, i el Sant Andreu ha perdut davant de l'Eivissa per 2-0. Diem, no els han anat bé les coses als catalans aquesta tarda, però ahir sí el Nàstic, perquè va guanyar l'Algeciras per 4-2 i ha dormit líder amb 7 punts, amb dues victòries i una derrota al Nàstic. Veurem si tanca la jornada com a líder.
1: Sí, mira, de fet, marca el Jaén, a Teruel es posa 0-1 i, per tant, atrapa el Nàstic. Ara estan empatats a tots, a 7 punts, 6 gols a favor i 2 en contra, però en qualsevol cas, bon inici del Nàstic, que porta dues victòries i un empat en aquests tres primers partits. I, com dèiem, l'Europa, que encara no ha guanyat, avui ha marcat el seu primer gol, ha jugat força bé, podríem dir que millor que l'Hèrcules, però al minut 93, un cop més, l'equip bastant tendre, ha encaixat el gol de la derrota. Una derrota que llegia així el tècnic escapulat, Josep Maria Gené.
14: És cert, crec que hem merescut més en aquest partit. Crec que la segona part hem intensificat el nostre joc, hem estat millors, hem tingut diverses ocasions de gol clares que no hem estat capaços de materialitzar i, per tant, doncs, bueno, ens hem apropat a el que volíem, a ser protagonistes, a tenir el gol, a apropar-nos a l'àrea, a generar. Ens ha faltat l'encert per marcar i aleshores doncs, hem de, repeteixo, hem d'analitzar, hem de fer autocrítica.
1: Doncs ha de fer autocrítica sense cap mena de dubte a l'Europa, que està fet bons partits, però li estan faltant coses d'equip inexpert, com és normal pels jugadors més aviat joves o de categories inferiors que té aquesta temporada. Hi ha novetats al partit del Barça.
2: Sí, es torna a situar per davant el Barça, minut 65, que ha marcat el conjunt blaugrana 3-2 davant l'Atlètic de Madrid, ja minut 66 de partit.
1: Doncs dèiem que havia perdut l'Europa i ha perdut també el Sant Andreu. 2-0 al camp de l'Eivissa, un dels teòrics favorits. De moment ja està amb 6 punts al conjunt eivissenc. I el Sant Andreu 13 amb 3 punts. Després del partit escoltàvem a un dels protagonistes del conjunt quadribarrat, Ramon Juan Ramírez.
7: Crec que l'equip, defensivament sobretot, està bé. Que els gols que hem queixat són dos de penal i un al final, que crec que les ocasions que hem rebut avui, perquè els dos partits anteriors no vaig haver d'intervenir, crec que són doncs, fruit d'anar a dalt i a les comptes, bueno, hi ha que millorar aquestes transicions i crec que l'equip està bé i va per el bon camí.
1: Doncs va pel bon camí al Sant Andreu, diu en aquest cas Ramon Juan Ramírez, malgrat la derrota avui. Minut 95 ja a Montilivi, ho prova el Girona. Hem d'anar fins al 97, queden pràcticament 2 minutets perquè el Girona intenti empatar aquest partit, que està perdent 1-2 davant del Castelló. S'havia avançat el conjunt gironí, però ha acabat capgirant el conjunt de Castelló. I a tot això, el tercer gol de la Barça, que ha fet Graham Hansen, de moment el Barça guanyant 3-2. Vinga, ens aturem 3 minuts i més en joc.
15: La xarxa de comunicació local.
16: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
17: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
18: Avui va de pensament lateral. I a mi, que m'agrada tant parlar dels beneficis de la creativitat pel nostre dia a dia, a vegades em trobo que em pregunten: i això del pensament lateral i el pensament vertical, què és? Doncs mira, et poso un exemple. El camí per anar a la feina. Si tu fas el mateix que mi cada dia perquè el fas seguint una lògica clara i gairebé de manera automàtica, aquest és el pensament vertical. És el tipus de pensament que utilitzem quan resolem problemes matemàtics o seguim una recepta de cuina. Un esglaó després de l'altre, sense sorpreses. I l'altre cas seria, si per anar a la feina hi ha dies que t'agrada passar per llocs diferents, per trencar una mica la rutina, i així pots aprofitar a conèixer nous carrers, a descobrir llocs interessants i inesperats, que al final et portaran al mateix lloc. Doncs això seria el pensament lateral. És buscar solucions creatives i no convencionals, fent connexions que potser no et semblen evidents al principi. Un exemple clar de pensament lateral és la història de Nike, la famosa marca esportiva. En Bill, el cofundador de Nike, a part també era entrenador d'atletisme i el seu equip feia bones marques. Però va ser quan li van canviar el paviment de la pista que va notar que ja no obtenien els mateixos resultats. I allò el va preocupar molt. Estava capficat en trobar la solució. I va ser un dia, quan estava esmorzant a casa seva, que va observar la gofrera que la seva dona estava fent servir. Va pensar que potser el dibuix d'aquella reixa de la gofra podia aplicar-se a les soles de les bambes per millorar la tracció. I així ho va fer. Va fer un prototip amb cautxú líquid dins de la gofrera i va aconseguir el format que va solucionar el problema que tenia. Aquesta idea va ser revolucionària i va ajudar a Nike a convertir-se en una marca líder. En Bill tenia la ment entrenada i això va facilitar a fer aquesta connexió. I ara et pregunto, avui, què faràs diferent per activar la teva ment?

0: la teva ràdio local. L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc, amb Ignasi Trapero.
1: Dos quarts de nou, marxem de ronda. Actualitzar marcadors. Què fa el Barça a la Lliga EFA?
2: Doncs està dominant, ho dèiem, havia arribat el tercer gol de Graham Hansen. Està dominant el Barça per 3-2 aquest duel davant l'Atlètic de Madrid.
1: I acaba el partit a Montilivi.
2: Sí, males notícies. Era difícil ja capgirar-ho en aquests últims minuts per al Girona, que havia dominat des de l'inici, però en 4 minuts el Castelló ho ha capgirat per acabar-se emportant la victòria per 1-2.
1: Doncs segona derrota del Girona en aquesta temporada. En aquest cas, efectivament, una... sí, primera derrota en aquest cas. El Manresa, segona federació masculina, grup segon, segona jornada, amplia distància respecte al Penyesport. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
3: Efectivament, funciona la pissarra de Sergi Trullat perquè el segon gol també ha arribat de córner aquest cop, una rematada al segon pal de Roger Monells, del central blanc i vermell, ha marcat el segon gol i, de moment, si res no canvia en aquest minut 73 de partit, si tot acaba així, serà el líder d'aquest club de segona federació, el Manresa, almenys aquesta nit.
1: Doncs pinta bé la cosa. El Girona és primera derrota a casa, però segona derrota en total de la Lliga. A tercera divisió, grup 5è, segona jornada. Com estan els dos partits que s'estaven jugant des de les 8?
2: Doncs han superat els dos la mitja hora de partit. En un encara no hi ha gols. És el duel entre el Sant Joan Atlètic, Montcada i el Vilassar de Mar. 0-0 al marcador. I en l'altre partit, entre Cornellà i Cerdanyola, ja ho dèiem abans, que s'havia avançat el Cornellà, de moment domina per la mínima, 1-0.
1: I obrim un altre punt de comunicació amb bàsquet. Lliga Catalana, tercera, FEB, grup 3, segona jornada. Des d'un quart de nou s'ha d'estar jugant ja el Vic Mollet, Ràdio Vic, Pep Portet. Bona tarda.
4: Bona tarda, Ignasi, ben tornat després d'aquestes vacances. Ara mateix queden 3-2, punt d'acabar-se el primer quart, un primer quart igualadíssim, que acabarà amb avantatge pel conjunt del Mollet per 21-22, segon partit dels biguetans en aquesta Lliga Catalana. Recordem que dijous al vespre van perdre i de manera contundent davant el Granollers.
1: Doncs així estan les coses de moment. I en futbol sala tenim final ja del partit del Barça en aquest primer partit de Lliga.
2: Sí, en aquest torneig obertura. Recordem que aquesta temporada hi ha canvis. Hi haurà el torneig obertura i el clausura, i aquí hi haurà dos campions en cada una de les dues, podríem dir, competicions. El Barça s'estrena doncs amb victòria a la pista del Valdepeñas per 2-5.
1: Primera victòria del Barça. Recordem que ahir CatGas, ho repassarem d'aquí una estoneta, havia perdut el seu primer partit. I també en futbol sala, Copa de la Reina, primera ronda de partit únic. Tenim ja un final d'un equip català i un altre que està jugant.
2: Sí, com dius, a partit únic. Per tant, el Ripollet queda eliminat després de perdre 1-2 davant la Concòrdia. I tenim en joc un duel català, doble presència catalana, Sabadell-Linyola. De moment estava guanyant a Linyola per 0-1.
0: L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc. Només aquí, a la teva ràdio local.
1: Vinga, 8 i 34 minuts. Continuem a En Joc repassant l'actualitat esportiva del cap de setmana. Estàvem parlant de la primera federació masculina de futbol. Ja hem escoltat protagonistes tant de l'Europa com del Sant Andreu. Tots dos equips han perdut aquesta tarda els seus respectius partits i són a la zona baixa de la classificació. Però qui està a la zona alta, de fet, ara mateix co-líder, és el Nàstic, que ahir va guanyar amb golejada davant de l'Algeciras. I, per tant, encara està invicta, ha sumat 7 punts dels 9 primers i, a més, està donant molt bones sensacions. Tarragona Ràdio, Ter Ortega.
5: Nit perfecta d'aquest 11 de setembre pel Nàstic de Tarragona, que ha golejat 4-2 a l'Algeciras. Parlem amb el primer golejador del Nàstic, amb l'home que ha obert la tanda golejadora del Nàstic de Tarragona. De moment, el pitjitge del Nàstic, perquè suma 2 gols. Sinan Bakis, bona nit, buenas noches.
6: Buenas noches.
5: Enhorabuena por el gol, por estos 4 4 goles por esta victoria. ¿Cómo has visto este partido donde el Nástic ha dado un paso adelante ofensivamente con este sacrificio que ha significado pues perder la eficiencia defensiva que había mostrado hasta ahora? ¿Pero cómo has visto el partido?
6: Al principio yo creo que hemos jugado muy bien. Hemos enseñado que también podemos jugar ofensivo y podemos meter goles. Y también quiero decir que un aplauso a mi equipo, porque después de 1-1 hemos vuelto de locos y hemos marcado 2 goles en poco tiempo, y eso enseña que nunca dejamos creer y siempre estamos trabajando. Y yo creo que vamos a seguir así, ojalá, y a trabajar.
5: Ya marcaste en el minuto 2 contra el Zaragoza y has marcado en el minuto 3 contra el Algeciras. Imagino que son un poco las contraseñas o las instrucciones del vestuario de Chisco, que hay que ir desde el minuto 1 por el partido.
6: Sí, sí, es que siempre intentamos estar ahí en el primer minuto, porque puede pasar muchas cosas en los primeros minutos. Es que hay mucha intensidad, y yo creo que hemos enseñado que también estamos ahí desde el primer minuto, y bueno, está súper bien que podría marcar tan pronto.
5: Hoy dormir al líder, pero no sé qué aspiraciones tenéis, si habláis en el vestuario de este de momento provisional liderazgo, ¿a dónde puede llegar este Nasti?
6: Claro, es bien, pero nosotros no miramos ahí, no estamos hablando en el vestuario, es que estamos trabajando cada semana por todos partidos, y tenemos que ir cada partido y tenemos que trabajar y subir.
5: Habrá semana larga porque hasta el domingo no se juega en Alcorcón. ¿Qué partido se prevé?
6: Bueno, vamos a ver, vamos a analizar, vamos a hablar con el míster qué va a hacer el plan, y vamos a prepararnos al máximo que podemos y a ver qué va a pasar.
5: Sinan, gràcies.
6: Gràcies.
5: Doncs l'enhorabona a Sinan Bakis, que ha estat l'autor del primer gol dels 4 que li han caigut avui a l'Algeciras en aquesta nit perfecta al nou estadi Costa Daurada, amb més de 7.000 persones, 7.100 persones que han celebrat aquests 7 punts en 3 partits que suma el Nàstic de Tarragona, que de moment no coneix la derrota en aquestes 3 jornades de Lliga, i que diumenge vinent, 12 del migdia, visitarà el camp de l'Alcorcón. És tot, bona nit.
0: En joc.
1: Vinga, 8 i 37 minuts, baixem una categoria i parlem de la segona federació masculina, grup segon, segona jornada, on el Manresa busca la segona victòria per dormir líder. Com estan les coses? Ràdio Sallent, Jordi Givert.
7: Tenen 10 minuts de partit i el Manresa s'ho està passant bé, està buscant el tercer gol amb insistència. A més a més, Sergi Trullat ha donat descans a jugadors titulars, com el mateix Bader, autor del primer gol, per també activar aquesta segona bateria de jugadors que té a la banqueta i que també tinguin ritme de competició. I de moment, tranquil·litat, l'afició s'ho està passant bé. I segueix aquest 2-0 al marcador, al minut 80 de partit, aquí al Congost, primer partit a casa del Centre d'Esports Manresa, que de moment sembla que acabarà amb victòria.
1: Doncs 6-6 sumarà el Manresa si es confirma aquesta victòria, i de moment se situarà com a líder. En canvi, el Reus Redis ha perdut els dos primers partits a casa, avui francament penalitzat també per una expulsió.
2: Sí, ha acabat perdent per 2-0 avui el Reus Redis en aquesta segona jornada davant de l'Ebre.
1: Doncs un Reus Redis de moment encara no ha sumat en aquests dos primers partits, ja està a la zona baixa de la classificació. Demà diumenge doncs juguen la resta d'equips catalans.
2: Sí, a les 12 del migdia el Logroñés B, Barça Atlètic, a partir de les 5 de la tarda Nájera Olot, a les 6 de la tarda Espanyol B, Calamocha, i Girona B, Tudelano, i a les 7 Terrassa Barbastre.
1: Doncs a les 12 el Barça Atlètic visita el camp del Logroñés B, després de l'exhibició de l'altre dia, d'aquest 5-0 en el debut amb 4 gols d'Ignasi Kerr, espectacular el davanter del filial blaugrana, que buscarà també demà tornar a guanyar per situar-se també com un dels equips que hagin guanyat els dos primers partits de Lliga. Juliano Belletti, tècnic del filial blaugrana, veu així aquest partit a Logroño.
8: Hemos empezado bien, por supuesto que hay que correr confianza en lo que buscamos, pero un partido como estos también tengo que ver el otro lado, de saber que hay cosas que ajustar, hay cosas que mejorar. Como jugaremos fuera de casa, en un campo con césped artificial, Ya son contextos diferentes de lo que estamos acostumbrados. Entonces fue en esta semana ajustar todo esto para que los chicos tengan esto, ¿no? Seguir con la confianza, pero seguir competiendo al máximo nivel.
1: Doncs a les 12 aquest Logroñés B, Barça Atlètic. A les 5 serà el torn de l'Olot, que juga al camp del Nàjar, un Olot doncs, que va empatar en el seu primer partit a casa i que buscarà el primer triomf de la temporada. Roger Vidal, el tècnic del conjunt garrotxí, considera això sí que el seu equip ha de millorar determinats aspectes del joc.
9: Hem d'intentar adaptar-nos ràpid en aquests camps, ser capaços de sobreposar-nos, no? de agafar ràpidament la idea de joc que haurem de fer per intentar sumar de 3. L'únic és molt per l'entorn, però el camp és de mesures reduïdes, l'herba segurament està millor ara que d'aquí 3 mesos, perquè a mesura que va passar la temporada acaba en males condicions. Ara està millor, però tot i això, per les dimensions i per l'estat de la gespa, no s'hi podrà fer un joc com estem acostumats. L'equip va ser molt valent a l'hora de remuntar el 0-2 inicial, però no podem encaixar de forma tan fàcil i tan innocent. Són dos penals totalment evitables i hem de millorar-ho ràpidament, perquè al final són punts que volen, no tornen i que van molt cars. Per tant, el jugador que sigui capaç de créixer a partir dels errors, en direm bé, i qui no, doncs, haurem de poder un altre.
1: A les 5, aquest partit de l'Olot al camp del Nàjar. Una hora després, l'Espanyol B rep el Calamotxa, s'estrena a casa. El filial blanc i blau, després de guanyar a domicili la primera jornada, vol aconseguir també la primera victòria a l'estrena a casa, el conjunt que entrena Sergio García.
10: Sí, tengo muchas ganas de poder tener nuestro primer partido en la Liga en casa, que bueno, que ya hemos hecho en pretemporada, pero al final no es lo mismo el competir, el empezar la Liga, el segundo partido aquí en casa, pues bueno, con ganas, con ilusión y de poder, bueno, sacar un buen resultado que nos vendría muy bien. Bueno, la iniciativa yo creo que bueno, que la tendremos nosotros. Ellos un equipo que tienen un buen bloque, que juntos hacen las cosas muy bien. No va a ser difícil porque bueno, es un equipo que defiende bastante bien, que tiene las líneas juntas y bueno, nosotros tendremos que hacer un buen partido para contrarrestar eso.
1: A les 6, aquest Espanyol B Calamotxa i també el Girona B Tudelano. El Girona B que va perdre el primer partit doncs, per 4-3 i, per tant, vol aconseguir la primera victòria. Biel Carreras, jugador del filial del Girona.
11: Molt content de marcar el meu primer gol. Tinc també per fer-ne més i molt content. Bueno, em sento molt bé, molt content per estar aquí. Els companys m'han rebut molt bé i estic molt content de ser aquí. Bueno, esperem un rival difícil que sap el que juga, però nosaltres som bons i farem el possible per guanyar.
1: I a les 7 de la tarda, l'últim equip català en jugar en aquesta segona jornada, la segona federació masculina, serà el Terrassa. En aquest cas, el conjunt d'Oriol Alsina rep el Barbastre. Després d'haver aconseguit la victòria en el primer partit, buscarà la primera casa per també ser un altre dels equips que faci ple de punts. Oriol Alsina, el tècnic agarenc, que diu això.
12: La veritat és que el perfil del Barbastre no té res a veure molt de l'any passat. Queden 3 futbolistes i el míster és nou. Vam anar a veure a la tarda de diumenge el Barbastro a Girona i vam veure un molt bon equip. Per mi és un dels rivals dels que hem jugat fins ara, potser és un dels dos millors amb el qual ens hem enfrontat, juntament amb el Sant Andreu. És un perfil molt diferent de l'equip que vam jugar la setmana passada. És un equip que vol tenir la pilota, amb jugadors molt diferencials. Tenen gent, 4-5 futbolistes, que són capaços de guanyar partits. Equip ben treballat, que aposta per el futbol ofensiu, molt profuns i que amb molt poc, amb 3-4 tocs, t'arriben amb gent de màxim nivell, no? Per tant, necessitarem el màxim rendiment de tots els nostres futbolistes per poder guanyar, perquè la dificultat és extrema.
1: Vull dir, 44 minuts, baixem una categoria, tercera divisió, el grup 5 que tenim els catalans, afronten la segona jornada. i en aquest cas avui dissabte, pendents ara de dos partits i un tercer que s'ha jugat a mitja tarda.
2: Sí, actualitzem els dos partits que tenim en joc. Un acaba d'arribar just ara mateix al descans, és el Sant Juan Atlètic Montcada Vilassar de Mar, i ho ha fet amb empat a 1 al marcador. I a punt està d'arribar al descans el duel entre el Cornellà i el Cerdanyola. Els dos han començat a les 8 del vespre. Dominava el Cornellà, doncs el Cerdanyola ha aconseguit empatar. I ara mateix 1-1 al marcador. Minut 44, encara no s'ha arribat al descans en aquest duel. A la tarda, a 6:15, s'havia disputat el duel entre el Badalona i la Muntanyesa. I ha acabat guanyant la Muntanyesa per 0-1. I això que el Badalona ha xutat dues pilotes als pals.
1: Doncs la Monta, líder, ha guanyat els dos primers partits i el Badalona cue, i això podem dir que és una gran sorpresa perquè és un dels grans favorits a estar a la zona alta de la classificació. Anem cap a Badalona, en aquest cas el partit, recordem, s'ha jugat a Can Peixauet, però a Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran, què ha passat, què li està passant al Badalona? Bona tarda.
13: Molt bona tarda, companys. Doncs sí, sembla que tocarà patir aquesta temporada, no? El Badalona que s'ha dit els 3 punts davant la Muntanyesa, com bé dèieu, no? Perquè hi ha hagut dos parts molt diferenciades, però és que en cap de les dues el Badalona ha aconseguit batre el porter rival, no? Hem de dir que la primera part el Badalona no ha estat bé, que ha estat lent defensivament, que Jaime, el porter del Badalona, ha tret un parell d'oportunitats importants per part de la Muntanyesa, que això sí, al minut 27 no ha perdonat mitjançant un penal que ha transformat el veterà Òscar Sierra. Al final dels primers 45 minuts s'ha marxat amb el marcador 0-1, amb males sensacions i amb una Muntanyesa que de moment li estava sortint el partit totalment rodó. A la segona part, al descans, Genís San Pietro, que no li agradava gens el que estava veient, ha fet 3 canvis. El Badalona ha pitjat l'accelerador, ha pujat 2 marxes més i ha començat a atacar la porteria rival, generant molt de perill. Entre el desencert a les rematades, entre el porter Baños, que ha estat el gran artífex, sobretot, d'haver salvat els 3 punts pel seu equip en 3 grans intervencions en aquesta segona part, amb una pilota al travesser per part de Juaco després d'una acció a pilota aturada. Una mica més tard ho ha provat Josu també després d'una falta amb una rematada al pal. El Badalona, que ho ha intentat fins al 95, fins al xiulet final de l'àrbitre, però no hi ha hagut manera de poder ni com a mínim empatar el partit. També hem de dir que a la segona part s'han reclamat fins a 4 penals a l'àrea de la Muntanyesa, on l'àrbitre del partit no ha volgut saber absolutament res. Per tant, doncs, 2 jornades, 2 derrotes. El pitjor de tot és que, a més d'això, ja podem confirmar que el capità del Badalona, Toni La Rosa, amb gairebé tota seguretat, haurà de passar pel quiròfan a partir dels pròxims dies per una lesió als lligaments que es va produir el passat dimecres en el partit contra el Sestao. La setmana que ve s'haurà d'acabar de determinar, els radiòlegs hauran d'establir quin grau d'afectació hi ha en els lligaments, però el que és cert és que ara mateix en un 95%

0: El partit davant de l'Atlètic de Madrid li ha costat, però sembla que aconseguirà assegurar els 3 punts.
1: Sí, ara encarrilat, perquè ja és el minut 87 de partit quan ha aconseguit aquest quart gol al conjunt blaugrana, aquest 4-2 davant de l'Atlètic de Madrid. I ara mateix, doncs, ja al minut 89 de partit, per tant, queda ja poquet perquè finalitzi aquest duel, que li ha costat, com deies, al Barça, però ara sí que ja el té encarrilat.
0: Doncs ha encarrilat aquest partit i, com dèiem, a tercera demà uns quants enfrontaments. A 3:15, Fundació Esportiva Grama Martinenc, o Martinenc, que va debutar a la categoria amb una victòria de mèrit precisament davant del Badalona i de la seva banda el conjunt de Santa Coloma, que també va ser un dels equips que va guanyar. Per tant, serà un partit interessant que veuen així abans del partit Joni Puche i Dani Suárez.
2: Sí, estuvimos jugando en pretemporada, más luego los partidos que hemos visto. Veremos el que ha jugado hoy en la escala, pero creo que lo bueno de este año es que también creo que tenemos un plan B para ir a jugar a campos grandes y a campos que, bueno, que el año pasado pues quizás teníamos otro tipo de juego, y creo que este año pues tenemos jugadores en la plantilla que se puede hacer otro tipo de fútbol y que, bueno, creo que podemos sorprender, y lo vamos a trabajar toda la semana para intentar, pues evidentemente lo hacemos cada semana, ir a por los 3 puntos.
3: Sí, ya l'any passat ja ho vam saber més o menys calibrar per poder anar invictes durant molt de temps, i bueno, aquesta temporada, bueno, veurem com és. La veritat que cada camp és un munt, perquè el millor aquí tens el camp petit, vas a un altre camp gran, bueno, a poc a poc i partit a partit.
0: Doncs poquet a poquet i partit a partit. De seguida acabem de repassar la tercera, però a Montilivi surt Quique Álvarez, el tècnic del Girona, per analitzar aquesta derrota 1-2 davant del Castelló.
4: És decisiva 100%. Està clar que el Castellón és un gran equip, que ja al final de la primera part ha tingut alguna ocasió per poder empatar, però el partit no hagués estat com ha estat al final, no? Si et passa això contra un equip com el Castellón, pues saps que passarà el que ha passat, que tenen en bloc baix tot el partit, ho fan bé, et creen ocasions, pots tenir la sort o l'encert de defensar-les, però bueno, no hem aconseguit defensar-les una bona estona, sí, però al final pues, és un equip molt insistent i que amb els canvis pues, ha anat ficant gent, i bueno, per mi està clar que és decisiva. Jo no sé, no l'he vist a la tele, però que és decisiva és 100%.
5: Hola, Quique, Jaume Massana, pel Girona Juga. Et volia preguntar pel partit defensiu de l'equip, perquè tot i els dos gols encaixats en el tram final, el Girona s'ha vist molt sòlid, sobretot amb les centrades laterals. Tant David López com Júnior Pardal han estat molt bé. No sé quina valoració en fas del partit defensiu del Girona.
4: Bueno, crec que hem fet una bona primera part defensivament. Crec que hem robat molt, però no hem estat encertats amb aquest últim passe quan robàvem, que ens podria haver donat situacions més clares de gol, i a vegades hem estat una mica precipitats amb això, no? I crec que sobretot la primera mitja hora amb això hem estat molt bé, hem robat molt a un equip, després a poc a poc ens hem anat ficant una mica més enrere, ells també apreten, i bueno, aquí hem estat bé. És veritat que la primera han tingut alguna ocasió, sobretot també a pilota parada, però bueno, jo crec que el partit estava pues, amb això, amb intentar pues, defendre bé, i quan tinguessin la pilota gestionar-la bé, que jo crec que també tenien opcions i ho fèiem, i ho haguessin fet a mesura que passava el partit, però bueno, torno a dir, l'expulsió marca ja tot, perquè llavors sí que ja no surts, torna a atacar i és més difícil, no? I bueno, tot i que l'esforç de l'equip ha estat brutal, i vull recalcar-ho, que s'han deixat la pell, doncs bueno, no ens ha donat, perquè davant també tenim un equip que ho fa bé i que l'avantatge l'ha aprofitat bé.
0: Doncs Quique Álvarez, el tècnic del Girona, en directe a la sala de premsa de Montilivi, analitzant aquesta derrota 1-2 davant del Castelló, i focalitzant molt també en aquesta jugada de l'expulsió, que pot ser clau en l'avenir final del partit. Per final 1-2, com dèiem, segona derrota a la temporada del conjunt gironí, primera a Montilivi, un Girona que ara mateix seria novè a la classificació amb 7 punts, i que per tant estaria en zona tranquil·la de la taula. Avui perdent davant d'un Castelló que ara mateix és líder, amb 13 punts, ha guanyat 4 dels 5 partits, n'ha empatat l'altre, i per tant s'està demostrant com un líder molt, molt sòlid. Vinga, tornant a la tercera divisió que estàvem repassant, demà a les

0: televisions locals podrem veure dos partits. A les 6 al Peralada de Tona i abans, a 1:15, l'Hospitalet Atlètic Lleida. Un partit força interessant amb dos dels equips que haurien d'estar a la zona alta, tot i que de moment van començar empatant a la primera jornada. Abans del partit, el tècnic de l'Hospi, Raúl Page, i de la banda de l'Atlètic Lleida, Víctor Sánchez, què deien això?
1: Sí, la verdad que, bueno, después de una pretemporada donde solamente hemos podido jugar un partido local, pues la verdad que el partido de mañana pues lo esperamos con mucha fuerza, mucha ilusión de recibir a nuestra gente, donde seguro que va a haber un buen ambiente y donde, bueno, estamos con la obligación de hacer un gran partido, de ganarlo, evidentemente. Y de quitarnos pues el mal sabor de boca del partido del miércoles.
2: Sí, las sensaciones yo creo que son buenas. En plan, en la pretemporada sí que es verdad que nos costó un poco, somos un equipo nuevo, pero después de cómo fue el partido de Cornellá, yo creo que el equipo ha cogido confianza. El próximo partido igual que el de Cornellá, un partido complicado, como van a ser todos los del año, que es una categoría muy complicada, y afrontarlo exactamente igual. Partido a partido, y ya iremos viendo lo que pasa. De momento hemos empezado bien, creo que hemos empezado bastante bien, y individualmente pues dar y ayudar lo máximo posible.
0: Doncs partidàs a l'Hospitalet Atlètic Lleida demà a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més a partir de 1:15 i a les 6 també per a la de Tona. Per tant, molta importància a la tercera divisió demà a les televisions locals. I una tercera divisió on un altre dels partits que jugarà demà a les 12 en aquest cas, el poble de Mafumet, Sant Cristòbal. Un partit, en aquest cas, del poble de Mafumet, que va començar perdent el seu partit. El Sant Cristòbal va empatar. Per tant, tots dos equips buscaran la primera victòria d'aquesta temporada, en aquesta segona jornada. En aquest cas, el tècnic de la Pobla, Xavi Vilagut, què diu això?
3: Sí, doncs debutem a casa, amb ganes de jugar aquí amb la nostra afició, amb la nostra gent. Tenim ganes també de refer-nos de la primera derrota a la competició. Hem analitzat bé el partit, crec que vam fer coses bé, coses a millorar, i crec que estem treballant bé aquesta setmana doncs, de cara a afrontar el partit amb Sant Cristòbal, un rival que serà molt exigent, un rival amb un equip molt, molt rocós, un equip molt ben organitzat, un equip que costa generar-li, i amb això estem treballant doncs, per tal de poder ser el més eficaços possible.
0: Doncs això serà la tercera divisió. A la Lliga F encara no acaba el partit del Barça, eh?
4: No, i ha afegit 10 minuts l'àrbitre. Ara mateix, minut 97 de partit. Està guanyant el Barça 4-2, això sí, davant l'Atlètic de Madrid. Un partit que li ha costat moltíssim. El Barça ha començat perdent, ha empatat de Vicky, després l'Atlètic de Madrid doncs ha tornat a empatar el 2-1 que havia aconseguit el Barça, però a partir d'aquí sí que el Barça ja ha trencat aquest duel i està dominant amb aquest 4-2, 97 de partit. Recordem, n'havia afegit 10, per tant, encara en queden 3.
0: Doncs el Barça que continuarà en aquest cas com a co-líder amb el Madrid Club de Futbol, i qui s'hi acaba a segona federació és el Manresa. 2-0. Fins ara!
5: La xarxa de comunicació local.
6: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
7: Quants cafès o té podem prendre al dia?
8: La quantitat de cafè o te que es pot consumir diàriament depèn de la tolerància individual a la cafeïna, però en general es recomana que els adults, exceptuant les dones embarassades, no excedir els 400 mg de cafeïna al dia. Això és aproximadament l'equivalent a 4 tasses de cafè o 8 tasses de te. És important tenir en compte que altres fonts de cafeïna, com begudes energètiques, refrescos de cola i algunes xocolates, també contribueixen a la ingesta diària total de cafeïna. Un excés de cafeïna pot causar efectes adversos com insomni, nerviosisme, mal de cap, irritabilitat i problemes digestius.
6: Salut Activa.
9: Olga Brunner, dietista nutricionista comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós i Palafrugell.
10: Tot i que no hi ha una recomanació igual per tothom, de cafès podríem prendre de 2 a 4 al dia. Lo que passa és que això és molt personalitzable en funció de com nosaltres el gestionem, aquesta cafeïna en el cos, perquè és un tema genètic. Hem de recordar que hi ha altres aliments que també porten cafeïna, com el te, les xocolates, la Coca-Cola i begudes energètiques, i això se fa un cúmul al llarg del dia. Per tant, si prenem aquestes coses, doncs no aniríem a 4 cafès, poder ens quedaríem només amb un o amb 2. I també té molt a veure la nostra tolerància al cafè. Hi ha persones que ja s'han habituat i tenim la sensació de que necessitem el cafè per fer el nostre dia a dia. Si és el cas, jo recomano fer uns dejunis de cafè durant unes setmanetes i després tornar a posar-lo. En relació al cafè, hi ha uns col·lectius de persones que és millor evitar-lo perquè pot ocasionar problemes digestius. Les embarassades i lactants no hi ha quantitat segura, no ho sabem, per tant, millor descafeïnats o evitar-los. I persones que tenen la tensió alta i que el gestionen malament, que els hi dona irritabilitat, problemes per dormir, o persones que tenen un estrès crònic, el cafè no els hi va bé. Sobretot, una cosa molt important, lo perillós del cafè no és que te'l prenguis sol, sinó amb què acompanyes el cafè, que moltes vegades és més perillós, el sucre que hi posem o la bulleria que acompanyem amb el cafè.
6: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Duc. Una dona ha mort aquest dissabte en un xoc frontal entre dos turismes a la BV 2005 a Torrelles de Llobregat, al Baix Llobregat, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís quan passaven 7 minuts de les 3 de la tarda per un accident al punt quilomètric 4 de la citada via. Per causes que s'investiguen, s'ha produït un xoc frontal entre dos turismes i, a conseqüència de l'accident, ha mort una de les passatgeres d'un dels vehicles implicats. La víctima és AMS, de 76 anys. També han resultat ferides 4 persones, una de greu i 3 de lleus. Arran del sinistre s'ha activat 5 patrulles dels Mossos, 3 dotacions dels bombers de la Generalitat i diverses unitats del sistema d'emergències mèdiques. I polèmica a Sant Joan de les Abadeses per l'execució de les obres de la Via Verda a Santigosa. Mentre Esquerra Republicana qüestiona l'arranjament i assenyalen el consistori com a promotor de l'obra, l'equip de govern recorden que el projecte va estar impulsat, licitat i executat pel Consorci de les Vies Verdes de Girona. Ens ho explica des de Televisió del Ripollès, Paula Sayago.
2: El grup municipal d'Esquerra Republicana Sant Joan de les Abadeses qüestiona l'execució de les obres de la Via Verda a Santigosa i l'alcalde Ramon Roquer respon. Els republicans consideren que els arranjaments no s'han fet com tocava. Amb les millores gairebé llestides, el portaveu Sergi Albric ha manifestat que creuen que la inversió no valia la pena.
3: Creiem que era més important, doncs, en tot cas, renaturalitzar la carretera, fer algunes actuacions més petites, però no aquestes grans actuacions que han tingut aquest gran impacte paisatgístic i de transformació de l'entorn, però ell és el promotor i, per tant, és el responsable. Per tant, l'equip del govern és qui ha impulsat aquesta obra.
2: Roquer recorda que el projecte ha estat impulsat, licitat i executat pel Consorci de les Vies Verdes de Girona, amb finançament de diferents administracions com el Consell Comarcal del Ripollès.
4: I que el seu cap de llista és conseller comarcal de mobilitat des del Consell Comarcal. Com a entitat que ha finançat aquesta obra, entenc jo que es havia de responsabilitzar i també havia d'haver participat i es havia d'haver preocupat d'aquesta obra des d'un inici.
2: L'obra ve finançada per fons europeus Next Generation i uneix el Ripollès i la Garrotxa en una nova via verda.
1: I en cultura, Fira Tàrrega viu aquest dissabte la seva jornada més massiva amb una gran quantitat de públic als diversos espectacles de carrer programats. El certamen supera l'equador de la 46a edició amb el 76% de l'aforament venut als espectacles de pagament.
0: Notícies en xarxa. En joc. Amb Ignasi Trapero.
5: Bona nit, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya des de fa 15 temporades, cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local. En els propers minuts repassarem l'actualitat esportiva del cap de setmana, pel que fa a aquesta jornada de dissabte i pel que passarà també demà diumenge. Amb la feina de gairebé una cinquantena de ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García a la producció i Roger Aliaga al control de so, avui és dissabte, són les 9 i això és en joc. Repassem el més destacat de la jornada en format de titulars amb l'Anna Freixa. Anna, com estàs? Bona nit.
6: Bona nit.
5: A la Lliga F, victòria del Barça, ara fa uns minuts, i empat de l'Espanyol.
6: Sí, el Barça acaba d'acabar el seu partit davant l'Atlètic de Madrid. Ha guanyat per 4-2 i es manté el líder a la classificació en ple de victòries. Un partit que no li ha estat fàcil al conjunt blaugrana d'arrencada, però que ha acabat guanyant per aquest 4-2. L'Espanyol ha sumat el primer punt de la temporada en aquesta tercera jornada. Les blanquiblaves han empatat a 2 contra l'Atlètic Club. El gol, el 2-2 de l'Atlètic Club, ha arribat al temps afegit.
5: I a primera masculina, l'Espanyol ha guanyat.
6: Ha aconseguit la segona victòria de curs, en aquesta ocasió al Camp 2-1 per 0-2 i suma 7 punts de 15 possibles. Demà serà el torn del Barça, que jugarà al Ciutat de València contra el Llevant a 16:15 de la tarda.
5: I a segona, el Girona havia començat guanyant, però ha acabat perdent.
6: Ha començat guanyant al minut 7, havia marcat a Júnior, però el Castelló, amb 2 gols en 4 minuts, al 81 i al 85, doncs ha acabat capgirant el partit i s'ha acabat emportant la victòria i deixant el Girona sense puntuar. El Sabadell, l'altre equip català de segona, jugarà demà a Mallorca, 2:15 de la tarda.
5: I estrena del torneig Obertura de futbol sala.
6: aquest nou format que ens presentarà dos campionats en un mateix curs, el de l'obertura i el de clausura. Ha començat l'obertura amb derrota del CAC Santa Coloma i victòria del Barça 2-5 davant Valdepeñas. I a la Lliga Iberdrola, derrota del Mamuts Les Corts contra un dels favorits, un Melilla aspirant a tot, a qui ha plantat cara en tot moment i ha acabat claudicant per un ajustadíssim 0-1. Era el primer partit com a local del curs.
5: I 5, marxem de ronda. Vinga, anem a repassar marcadors. Com us dèiem, el Barça ha guanyat 4-2 a l'Atlètic de Madrid a la Lliga F, és co-líder. A segona, el Girona ha perdut 1-2 amb el Castelló. I a segona federació masculina, grup segon, segona jornada, un altre equip que està ben amunt i que ha començat molt bé la Lliga és el Manresa, que s'ha acabat imposant al Penyesport. Ràdio Seient, Jordi Givert.
7: Efectivament, s'ha acabat imposant per 2-0 al centre d'esports Manresa en aquest partit, que era el debut davant la seva afició en aquesta nova categoria. Recordem que va aconseguir l'ascens la temporada passada i ja està en aquesta segona federació i ha començat amb molt bon peu. No només a pilota parada, des d'on han vingut els dos gols de Bader i de Monell, sinó que també ha tingut el domini de la possessió, més ocasions que el rival, i està mostrant una millora del joc respecte a la temporada passada en aquest inici de curs aquí al Congost. I de moment, avui, el centre d'esports de Manresa dormirà de líder en aquest nou grup de la segona federació.
5: Felicitats de moment al Manresa per aquest gran inici. Gràcies, Jordi. Bona nit.
7: Bona nit.
5: I a la tercera divisió, grup 5è, jornada 2, dos partits que han d'estar ja a la segona meitat.
6: Sí, ja han arrencat, ja han passat el temps de descans els dos. De moment, els dos partits amb el mateix resultat, 1-1 al marcador. El Cornellà-Cerdanyola, 1-1, minut 48 de partit. I el Sant Juan Atlètic Montcada-Vilassar de Mar, 1-1 al marcador, minut 52 de partit.
5: I a segona federació femenina, el grup segon, jornada 2, estaven pendents del final del partit de l'Espanyol B, que suma 6-6.
6: Sí, era l'únic partit de presència catalana d'aquest dissabte que encara no havia finalitzat, doncs ja ha finalitzat. Espanyol B 2, Llevant B 0. L'Espanyol B, doncs, que ha guanyat 2-0.
5: Els gols d'Ile i Sarai i per sumar, com diem, 6-6 i començar molt bé aquesta lliga. I en bàsquet, Lliga Catalana Tercera FEB, el grup 3, segona jornada, estan jugant el Vic i el Mollet. Com va el partit? Ràdio Vic, Pep Portet.
8: Bona tarda, Ignasi. Doncs fa res, 10 segons que ha començat el tercer quart i de moment partit, com dèiem al principi, igualadíssim. 39-40 s'ha arribat al descans en aquest partit, 21-22 guanyant el Mollet al final dels primers 10 minuts i, com dèiem, un partit molt igualat, un Club Bàsquet Vic amb moltíssimes cares noves. Joel Gioia, Biel Vallès, Artur Simon, que continua lesionat, Àlex Jones, un Club Bàsquet Vic també amb César Saura d'entrenador, enfrontant-se a un molt bon Mollet que la temporada passada va lluitar per pujar de categoria i que està mostrant una molt bona imatge, tot i que s'està veient durant molts minuts, s'està veient que tot just estem en pretemporada i que tots dos equips necessiten encara molt rodatge. Ara hi ha un llançament de 3 que no entra de Javi Rodríguez, el màxim encistador del Mollet, amb 13 punts. Ara sí que hi ha cistella dels vallesans, 39-42, 9 minuts de 10 segons per acabar el tercer quart.
5: I novetats de tercera divisió, Anna, el partit del Cornellà.
6: Sí, dèiem que estaven empatats els dos partits que hi havia en joc, doncs el Cornellà que trenca aquest empat davant del Cerdanyola, està dominant 2-1, minut 51 de partit. Un Cornellà que ja s'havia avançat a la primera part, ha vist com el Cerdanyola li empatava per anar al descans amb l'1-1 i ara torna a dominar 2-1.
5: I per acabar aquesta ronda en futbol sala, Copa de la Reina, recordem, primera ronda, partit únic, estaven jugant, s'estan enfrontant, de fet, dos equips catalans.
6: Sí, tenim el Cerdanyola, el Sabadell i el Linyola jugant ara mateix. De moment domina el Linyola, 0-1. Fa una estoneta ha perdut el seu duel al Ripollet davant la Concòrdia per 1-2 i, per tant, queda el Ripollet eliminat.
0: Joc. Tot l'esport català a la teva ràdio local.
5: 9 i 9 minuts, vinga, és moment de parlar de bàsquet i és que estem ben pendents d'alguns partits amistosos en femení i també de les lligues catalanes. A la Lliga Catalana, que s'està disputant a Tarragona, ja tenim definida la final després dels partits que es van jugar ahir divendres.
6: Sí, la final d'aquesta Lliga Catalana ACB serà demà a les 12 del migdia i s'enfrontaran Barça i el Lleida, els dos equips que havien acabat primers els seus grups. Ahir divendres, com en deies, doncs hi havia alguns marcadors amb aquests resultats, alguns partits amb aquest resultat. El Barça va guanyar 77-90 al Quinzenàs a Manresa i la Penya es va imposar 95-84 al Girona.
5: Doncs victòria del Barça de Sekulić, que a mica va agafant sensacions davant del Manresa. I doncs això fa que el Barça, com diem, sigui un dels finalistes demà a les 12, Barça-Lleida, en aquesta Lliga Catalana CB que s'està disputant a Tarragona. Després del partit escoltàvem els tècnics Diego Campo, el del conjunt manresà, i Alexander Sekulić, el tècnic del Barça.
9: Nos hemos adaptado muy bien a su juego, jugando en ataque, en defensa, en la primera parte y terminando en el segundo cuarto muy bien. Evidentemente, las 7 canastas de 2 que llevábamos nos condicionan mucho. Y la falta de acierto, pues, un tiro libre que se nos ha escapado, o algún triple solo, pues eso nos ha condicionado. Y eso ha ido un poco, pam, pam, pam, pam, pam, sumándose durante el tercer cuarto, donde hemos metido una canasta de 2, alguna bandeja, diría que 3 o 4 fáciles. Pero estoy muy contento porque moralmente, o sea, mentalmente, hemos seguido luchando y trabajando.
10: El Manresa està fent un bon bàsquet i has de saber com jugar davant un conjunt com aquest. Les coses han anat a millor, tant ofensivament com defensivament. A la segona part hem retocat algunes coses, però crec que hem de jugar i podem jugar molt millor.
9: I believe that we must play, we can play much, much better.
5: Doncs Sekulić, que és ambiciós i que vol demanar-li molt més als seus jugadors. I en el grup 2 ahir van jugar també a la Penya i al Girona, victòria del conjunt badaloní, que deixava aquestes sensacions tant el tècnic de la Penya, Dani Miret, com el del Girona, Moncho Fernández.
11: Penso que avui s'ha notat molt, no?, que teníem 12 jugadors que realment ens donen energia en la rotació i ens donen diferents coses. I la segona part hem pogut mantenir un bon nivell, no defensivament com a mi m'agradaria, però sí que penso que molt positiu respecte a l'últim partit que hem jugat fa 48 hores.
12: Bueno, penso que hem entrat una mica freds al partit, però després dels primers 4-5 minuts penso que l'equip ha lluitat i ha fet, bueno, una feina des del punt de vista de l'esforç, la lluita, i és tot bastant bona. Evidentment, les pèrdues han estat definitives, claus per al resultat final.
0: En joc, el programa de l'esport català.
5: 9 i 12 minuts, vinga, anem a repassar també algunes categories del bàsquet femení. En aquest cas, comencem per amistosos, que estan disputant els equips de màxima categoria, com són l'Uni Girona i el Cadí la Seu.
6: Sí, l'Esparra Girona ha jugat el seu partit fa pocs minuts. Ha començat a les 6 de la tarda el duel davant del Castelló. S'ha acabat en portar la victòria 57-98. Ahir havia jugat el Cadí la Seu davant del Tolosa. Havia guanyat 76-55 i aconsegueix el ple de victòries en aquesta pretemporada, perquè la setmana passada s'havia enfrontat el Limorta i també havia guanyat. Per tant, 2-2 del Cadí la Seu en aquesta arrencada de pretemporada.
5: I a tot això doncs també s'estan disputant, començàvem parlant de la Lliga Catalana CB, s'estan disputant a la Lliga Catalana d'altres categories, per exemple, la Lliga Femenina 2. Aquí ja tenim uns quants partits de fase prèvia.
6: Sí, tenim dos grups. Anem a repassar primer el grup 1, amb aquests partits disputats divendres. Mataró 48, GEC Parcisa 59, i el Viladecans TGN Bàsquet va acabar amb victòria del TGN Bàsquet per 64-76 en aquest mateix grup 1, uns duels que s'enfrontaran diumenge al GEC TGN en bàsquet a partir de les 5 de la tarda, i a un quart menys 5-7 Mataró-Viladecans. Aquesta jornada serà ja a la 2.
5: I això en el grup 1. En el grup 2 també tenim algun resultat d'ahir divendres, i demà diumenge també es jugarà algun altre partit.
6: Sí, el resultat d'ahir divendres és el partit entre el bàsquet Almeda Manresa. Va acabar amb victòria del Manresa 48-55. Descansava al segle XXI, i demà diumenge ja haurà un partit a partir d'un quart de 7 menys 5 de la tarda. Segle XXI Almeda, i descansarà el Manresa.
5: I una altra lliga catalana que s'està disputant aquests dies o aquestes setmanes és la de tercera FEP, en aquest cas categoria masculina. Al grup 1 doncs tenim també això, igual, partit d'ahir divendres i un altre que es disputarà demà diumenge.
6: Sí, ahir divendres el Mollerús es va imposar al Tarragona 73-67, va descansar al Salou i demà diumenge a les 7 de la tarda Tarragona-Salou i descansarà el Mollerús.
5: Això en el grup 1. En el grup 2 tenim un resultat.
6: Sí, tenim un resultat. El partit que ha enfrontat el Valls i el Navàs s'ha jugat avui i ha acabat amb victòria del Valls per 80-75.
5: Doncs vinga, volem saber com ha estat aquest partit. Anem a saber-ho amb més detall a Ràdio Ciutat de Valls. David Prats.
13: El Valls va sortir fort i va marxar del primer quart amb 8 punts d'avantatge. El Navàs va reaccionar abans del descans, però els locals van mantenir el comandament i van arribar a l'últim període amb un 61-55. I aquí va arribar el patiment. El Navàs va empatar 70 a falta de 4 minuts i mig, però el Valls va saber jugar els minuts decisius. Oriol Besora va assumir responsabilitat en atac i amb 28 segons per jugar va fer el 78-75. Naki Jim va ser l'encarregat de sentenciar el match amb el 80-75 definitiu. Al final del partit, el tècnic dels vallencs, Miqui Larraz, feia una lectura positiva de l'actuació dels seus homes, tot i les baixes.
14: Bueno, teníem unes quantes baixes de jugadors, que a última hora hi ha hagut una altra de l'Òscar, que ha passat mala nit vomitant i això no ha pogut jugar. Al final hem sigut 7 jugadors de l'A i 2 jugadors del B, que els jugadors del B, com sempre, excel·lents. I a partir d'aquí, bueno, els dubtes eren si físicament aguantaríem, mentalment sí, perquè som un equip dur i molt valent, i físicament hem aguantat.
13: Primera victòria del CB Valls el diumenge 20 de setembre a Esparreguera, a partir de 6:45 de la tarda, es jugaran el bitllet als quarts de final de la competició.
5: I al grup 3 tenim en joc aquest Vic Mollet. Com evoluciona el partit, Ràdio Vic, Pep Portet?
15: Doncs segona meitat ha començat amb moltes imprecisions, un marcador que s'ha mogut molt poc, 43-47, això sí, avantatge del conjunt del Mollet, més encertat en aquest tercer inici de tercer període, i també moltes faltes les que estan jugant en aquests darrers minuts els àrbitres del partit. 4:41 per arribar al final d'aquest tercer quart. Vic 43, Mollet 46.
5: De moment, victòria de la Mollet a la segona jornada d'aquest grup 3. Ahir s'havia jugat a partir de la primera jornada.
6: Sí, d'aquest grup 3 doncs, s'havia jugat el Granollers-Vic. Va acabar amb victòria del Granollers per 89-71. Ahir el Mollet era qui havia descansat.
5: I a tot això, el grup 4, doncs ahir es va jugar un partit de la primera jornada i demà tocarà el de la segona.
6: El de la primera jornada va ser el duel entre el Roser i el Castelldefels. Victòria del Roser, 79-75. Descansava el CC ahir divendres i demà diumenge a 7:45 del vespre. Castelldefels, CC, i qui descansarà serà el Roser.
5: El grup 5è, igual, tenim un resultat de la primera jornada i demà segona jornada per a dos dels equips.
6: Ajustadíssim el partit entre l'Artés i l'Igualada. Va guanyar de 2 l'Igualada, 60-62. Va descansar el bàsquet a Samà. Demà diumenge, 1:45, Igualada amb bàsquet Samà i descansarà l'Artés.
5: I el grup 6, com el tenim?
6: Doncs ahir va haver-hi un partit també ajustat, entre el Mataró i el Montgat. Se'l van portar el Mataró 78-75. Va descansar ahir el quart. I demà a les 7 de la tarda, quart Mataró, i qui descansarà serà el Montgat.
5: I acabem repassant en aquesta Lliga Catalana tercera FEP el grup 7, també amb un resultat ja definitiu d'ahir i un altre partit que jugarà demà.
6: Sí, aquí el resultat sí que més contundent, Va guanyar el Cornellà 50-87 al Tecla Sala. Va descansar ahir l'Hospitalet. Demà, Cornellà-Hospitalet, a 1:45 del migdia, descansarà el Tecla Sala.
5: Doncs vinga, 9 i gairebé 19 minuts. S'avança el Real Madrid davant del Rayo a primera divisió. Gol d'Mbappé. A que no ho saps, Anna, de penal. Doncs aquestes coses que passen. Vinga, anem a parlar de futbol sala. Primera divisió, torneig d'obertura. Ja sabeu que aquesta temporada tindrem obertura i clausura, com si fos la Lliga Argentina de futbol. Doncs en aquesta primera jornada del torneig d'obertura tenim una de bona i una de dolenta per als dos equips catalans.
6: Sí, la bona s'ha produït fa pocs minuts, perquè el Barça ha guanyat a la pista del Valdepeñas per 2-5, i ahir va ser el torn del CAC Santa Coloma, que es va estrenar en aquest torneig d'obertura davant de l'Illes Balears. Per 2-4 va acabar perdent el Santa Coloma.
5: Doncs així veia la victòria del Barça a la pista del Valdepeñas. Ara fa uns minutets el tècnic Javi Rodríguez.
16: Bueno, creo que ha sido un partido bastante completo por parte de nuestro equipo. Estoy muy contento con la actuación de los jugadores. Creo que hemos llevado el ritmo del partido. Hemos tenido ocasiones muy, muy claras para materializarlas. Es cierto que ellos se han empujado, juegan con el portero jugador todo el rato con Pato y es complicado, pero creo que hemos sido superiores. Y creo que bueno, lo he dicho, contento por el resultado, contento porque el equipo ha hecho un buen partido y contento porque hemos encajado solamente dos goles, que veníamos de una racha, tanto en Copa Cataluña como en Supercopa, tanto en semifinales como en la final, encajando como mínimo cuatro goles, ¿no?
5: I de la seva banda, el tècnic del CatGas Santa Coloma, Jorge Vargas, analitzava la derrota davant del Palma.
17: Es una suerte jugar el debut en casa contra Palma, porque es un rival que bueno, he visto el pabellón absolutamente lleno, la motivación de los jugadores, pero a la contra también, pues es difícil jugar contra ellos, es difícil sacar algo positivo. Creo que lo hemos intentado, creo que es un partido muy igualado. Hemos generado, es verdad, muy poco. Ese es un poco nuestro talón de Aquiles hoy. Pero es verdad que ellos tampoco nos han generado gran cosa. El problema del partido ha sido el inicio. Hemos concedido dos goles de manera muy sencilla. Y cuando Palma se te pone dos goles por delante, pues bueno, yo creo que ellos juegan con esa tranquilidad. Y para nosotros ha sido muy difícil el poder acercarnos en el marcador.
5: I a la primera divisió femenina, avui el Mamut Les Costa votava a casa davant del Melilla Torreblanca i ha acabat perdent per 0-1, un partit que ha seguit precisament l'Anna Freixa, que després del partit ha parlat amb protagonista.
18: El Mamuts Les Costa, que debutava a casa al pavelló de l'Illa, davant ni més ni menys que el Melilla, i ha acabat perdent per 0-1, un ajustat marcador competint a un rival complicat a la classificació, un dels grans aspirants a emportar els títols aquesta temporada. Estem amb la capitana, la Laia Rojo. Laia, hola.
19: Hola, bon dia.
18: Dèiem, heu acabat perdent per aquest 0-1 amb el Melilla, però és que el Melilla és un dels equips potents, campió de la Copa de la Reina, campió de la Supercopa la passada temporada i un dels clars que didats doncs, aconseguir tots els títols aquesta temporada. Una gran defensa ha permès doncs, que arribéssiu a la segona part amb el 0-0 al marcador.
19: Sí, és l'equip amb més qualitat de la Lliga, sens dubte, tenen la millor jugadora del món i hem intentat aguantar al màxim el marcador per posar les nostres, a veure si aconseguíem puntuar o fins i tot endur-nos els 3 punts, i ho hem fet molt bé, hem complert el que ens havíem proposat, només ens han marcat un gol i al final hem tingut l'oportunitat de puntuar, però bueno, no s'ha pogut donar, així que contentes per el treball i res, seguir millorant per la setmana que ve intentar guanyar.
18: Ho dèiem, és que defensivament heu fet una feina espectacular en el dia d'avui. No sé si era una miqueta aquesta la línia que havia marcat l'entrenador de diem d'estar molt bé en defensa.
19: Sí, ens caracteritzem per ser un bloc en defensa i hem estat treballant perquè avui fos així i crec que podem estar contentes del treball que hem fet. I bé, només ens han marcat un gol, llàstima que no haguem pogut marcar nosaltres perquè ens haguéssim endut molt més d'aquest partit, però contentes del treball.
18: No serà una temporada fàcil perquè els equips estan a un nivell altíssim, però és que a més us ha tocat una arrencada de curs complicada la setmana passada amb el debut amb l'Ourense, a la pista de l'Ourense, i avui aquí debutant a la pista del Melilla. Per tant, no acabava d'acompanyar tampoc l'estrena al calendari. La setmana vinent ja veurem què passa, però de moment era complicat aquesta arrencada.
19: Sí, és una arrencada complicada perquè el camp d'Ourense sempre és molt difícil. Vam fer un partidàs, però no va ser suficient per puntuar. I contra Melilla, doncs, al final és potser el partit més difícil de la Lliga. Llavors, no estem nervioses per tenir 0 punts. Sabem que aquesta setmana és molt important i que hem d'anar a Estrela a puntuar. Però estem contentes de la feina que hem fet i si seguim així aconseguirem puntuar i guanyar.
18: És una mica la manera que veurem aquesta temporada actual amb Mamuts Les Corts, aquesta defensa que heu plantejat avui, que ja us caracteritzava, però avui diguéssim que potser heu fet un pas endavant. Ha de ser una miqueta aquesta la línia continuista aquesta temporada?
19: Sí, ens volem caracteritzar per una defensa en bloc, defensem en zona, girem molt bé, ens ajudem molt i és la línia que farem. i en altres partits intentarem pujar més la línia, perquè al final Melilla, amb la qualitat que tenen, ens enfonsen molt i tampoc serà això tota la temporada, però sí que aquesta defensa en bloc i en zona sí que serà la nostra identitat bastant.
6: Com a capitana, Leia, com veus l'equip? Heu tingut baixes importants, la Lucy, l'Àngela, la portera, dues incorporacions, Piqué i Ària. No sé com veus l'equip, s'han adaptat bé les noves jugadores?
19: Sí, hem perdut l'Àngela i la Lucy i les trobem molt a falta, tant com a jugadores com a persones, però estem també molt contentes amb l'Àrea en porteria i amb la Peque, i ens estan donant molt i ens seguiran donant més, així que tenim molt bona plantilla.
6: Doncs molta sort, Laia, aquesta temporada, tot just és l'estrena, avui aquí el debut al Pavelló de l'Illa, que per cert hi havia moltíssima gent, eh? Per tant, també un punt a favor, això.
19: Sí, sí, molt contentes que es pugui omplir el pavelló. Ens agrada molt que vingui gent a animar-nos, així que a veure si es manté la dinàmica.
6: Doncs que vagi molt bé la temporada.
19: Moltes gràcies.
5: I més Copa de la Reina, en aquest cas més futbol sala femení. Copa de la Reina, primera ronda, partit únic. Ja tenim uns quants resultats definitius i un partit que s'estava jugant ara.
6: Sí, tenim el Penyesplugues ja classificat per la segona ronda. El Ripollet eliminat. El Penyesplugues ha guanyat 4-1 a l'Hospitalet. Per tant, l'Hospitalet també ha eliminat. El Ripollet ha perdut davant la Concòrdia per 1-2. I tenim en joc en aquests moments un altre enfrontament català entre el Sabadell i el Linyola. Està guanyant de moment el Linyola 0-2. Un Linyola que recordem que la temporada passada es va quedar a les portes de l'ascens a primera a la Lliga Iberdrola.
5: Tot això al Cornellà, en futbol, amplia diferències a la tercera divisió.
6: Sí, ha fet un altre gol al Cornellà, minut ja 68 de partit, davant del Cerdanyola, està guanyant el conjunt d'Ignasi Sanabra per 3-1.
5: I el Real Madrid, per cert, a primera divisió masculina, ha fet el segon, ha marcat carreres. Per tant, ara el Madrid guanyant 2-0 al Rayo. De moment, els blancs atraparien el Barça al capdamunt de la classificació, però això sí, amb un partit més. Recordem que el Barça juga demà a 4:45 de la tarda al camp del Llevant i, per tant, tindria l'oportunitat de recuperar la primera posició en solitari. Així estan les coses. Queda mitja hora de programa. Ara ens aturarem, agafarem una miqueta d'aire, 3 minutets de pausa, i després tornarem, encara hem de parlar d'handbol, d'hoquei patins, de vàter polo, d'hoquei hierba, de moltes coses, aquí a l'Enjoc.
0: L'actualitat i la realitat de l'esport català, tots els caps de setmana a Enjoc. La xarxa de comunicació local.
20: Una cigarreta, o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
0: Continguts en xarxa.
21: Aquesta setmana s'estrena Lionel, una road movie familiar. També arriba Mother's Baby, la semilla, que explica la distància d'una dona respecte del bebè que acaba de tenir. I Forastera és una història de fantasmes intimista.
22: ¡Alicia! ¡Que nos vamos ya!
23: No venga aquí, que estoy trabajando. Vaya vergüenza, tío.
21: Lionel explica com el noi del mateix nom accepta viatjar amb el seu pare, amb qui té una relació distant, per visitar la seva germana a França. El que comença com un simple viatge per carretera es converteix en una venjança estrepitosa. Lionel es veu obligat a posar distància dins la seva pròpia família i a treballar per si encara hi ha llaços que es puguin reconstruir.
22: Joder, para que me bajo, papá.
24: He estado estudiando detalladamente sus informes y no creo que vayamos a necesitar más de un intento.
21: A Mother's Baby, la semilla, la Júlia és una directora d'orquestra exitosa de 40 anys que desitja tenir un fill amb la seva parella. Llavors, un especialista en fertilitat els ofereix un procediment experimental que finalment té èxit. Però el part no va com estava previst i s'enduen el bebè per sotmetre'l a un tractament addicional. Quan la Júlia es reuneix finalment amb el nen, es troba distant i té dubtes sobre si el bebè és realment seu.
25: ¿Por qué el niño no llora prácticamente nunca? ¿Qué me pena?
26: Se tropezó con un escalón. Sí.
27: Es lo que tienen estos vestidos. Creo que le hubiera gustado hacer algo con ellos.
21: Forastera explica com la Catalina veu com les seves vacances es trastoquen per la mort de la seva àvia, presenciada només per ella. Un gest casual, vestir roba de la difunta, es convertirà en la porta d'entrada a un món fantasmagòric que portarà la noia a ocupar, literal i figuradament, l'espai deixat per l'àvia. Aquest fet provocarà un terratrèmol emocional en els que l'estimen.
1: Abuelo!
2: No deixaràs de sentir-la a prop?
0: Continguts en xarxa.

0: en joc. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo... Tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local. Amb Ignasi Trapero.
1: Dos quarts de deu, això vol dir que marxem de ronda. Vinga, comencem aquesta ronda passant per la tercera divisió, futbol, grup cinquè, segona jornada, amb dos partits que deuen estar ja al tram final.
2: Sí, tram final. De fet, el Sant Juan Atlètic Montcada Vilassar de Mar està ja al minut 77. De moment, 1-1 al marcador. Aquest era el marcador amb què s'arribava al descans i que a la segona part no hi ha hagut gols. En l'altre partit, a minut 73, Cornellà-Cerdanyola. Aquí sí que hi ha hagut gols perquè al descans hi arribava amb l'empat a 1 i ara el Cornellà està dominant per 3-1 davant del Cerdanyola.
1: Bàsquet Lliga Catalana, tercera FEB. Vic Mollet, com estan les coses? Ràdio Vic, Pep Portet.
3: Doncs igualtat màxima, 49-49. Acaba d'empatar ara el conjunt lligatà amb dos tirs lliures de Joel Joia en els primers punts d'aquest darrer període. Com diem des del principi, partit igualadíssim, avantatges mínims per cada un dels dos equips i tot es decidirà en aquests darrers 10 minuts.
1: I en futbol sala, Copa de la Reina, primera ronda, partit únic, com va el Sabadell-Linyola?
2: Sí, és l'últim duel en presència catalana que ens queda. De moment està guanyant el Linyola per 0-1.

0: Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo... Tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local.
1: 9:32, som els de l'Enjoc, afrontem la darrera mitja hora del programa i encara hem de repassar diverses competicions que es disputen aquest cap de setmana. Comencem parlant d'handbol. A la divisió d'honor femenina, aquesta tarda, segona jornada i primera derrota de la temporada per al Granollers.
2: Sí, perquè havia guanyat la primera jornada contra l'Oviedo, però avui a la pista de l'Sporting La Rioja, doncs el CAC 7 Balomano Granollers ha acabat perdent de 5 gols de diferència, 28-23, per tant, com deies, primera derrota del conjunt femení del Granollers.
1: Perd una posició i ara és 8è la classificació, però evidentment ara això és bastant anecdòtic quan s'han disputat només dues jornades. I ja ha començat la Lliga Asobal, la masculina, primera jornada. Ahir van jugar tant el Barça com el Freiking Granollers.
2: I els dos van acabar els seus partits amb victòria. El Barça per un contundent 32-48 a la pista del Logroño i el Freiking Balomano Granollers en va guanyar 38-34 davant del Cangas.
1: Doncs inici millorable per als dos equips de casa nostra. Després de la victòria del Barça a Logroño, un dels jugadors blaugranes, Adrián Sola, deia això.
3: Muy contento por la victoria, hemos hecho un partido muy serio, todo el equipo ha estado dentro desde el principio, hemos sabido empezar y hemos ido sacando ventajas sobre el rival, pero bueno, creo que era un partido difícil, el Logroño es un equipo muy competitivo, un gran equipo y bueno, creo que hemos sabido sacar el resultado. Creo que hemos entrado muy bien desde la pretemporada, todos juntos, al final el año pasado terminamos muy bien y este año hemos vuelto de la misma manera o intentando volver a esa manera. Y creo que estamos volviendo muy bien y los dos primeros partidos lo dicen.
1: I de la seva banda, el tècnic del Freiking Granollers, Antonio Rama, feia aquesta lectura de la victòria davant del Cangas, 38-34.
4: És veritat que ha costat ajustar defensivament, sobretot el tema de les ajudes, ens obrien massa quan ja ens venien a l'1 contra 1. Una mica la idea que l'inici fos des de parat, però que després no arribaven ràpidament les ajudes. Els imparells potser arribaven tard i ens veiem massa fàcil el passe llarg. I després sí que és veritat que hem estat, a la primera part, potser amarrades que no tocaven. Després penso que a la segona ja hem pogut arreglar una miqueta o ajustar una miqueta aquesta defensa, poder córrer una mica més en atac. I penso que aquest fruit del desgast també, no?, de jugadors que han pogut anar sumant, no?, el Ferran ha jugat molts minuts, el Juan, el Domi, els dos esquerrans, sobretot a la primera línia, han donat, doncs, diguéssim, molt bagatge a tot el partit.
1: Doncs de moment bon inici a la Lliga Sobal per als dos equips catalans amb victòries del Barça i del Freiking Granollers. I qui debutava també a la Lliga aquest vespre, en aquest cas a la plata masculina, era el filial del Barça. Què ha fet?
2: Doncs ha acabat perdent de 3 gols de diferència el Barça Atlètic, que jugava a la pista de Naitasuna, i ha acabat perdent per 33-30.
0: En joc, amb Ignasi Trapero.
1: Doncs vinga, hem de parlar de més coses, perquè en hoquei patins s'està disputant les Supercopes catalana, tant femenina com masculina, a Mollerussa, i demà tindrem doble ració a les televisions locals i o a la xarxa, a més.
2: Sí, a partir d'un quart menys 5 de la tarda, en directe, el programa En Joc a les televisions locals, al Mataró Caldes, aquesta final femenina d'aquesta Supercopa catalana. I més tard, a partir de 6:45, serà el torn de la Supercopa catalana masculina en directe a la xarxa més. Serà el duel entre el Mollerussa i el Ripoll, aquesta final masculina.
1: Doncs aquestes dues finals demà, a les televisions locals i a la plataforma de la xarxa més, en la primera edició d'aquesta temporada també del programa En Joc Televisió. I també estem pendents d'una altra competició en hoquei patins, també de casa nostra, perquè encara queda perquè comencin els campionats estatals. En aquest cas, quarta Lliga Catalana Plata. Avui s'han disputat les semifinals en aquesta final a 4 que es fa a Palafrugell.
2: Sí, l'equip anfitrió, el Palafrugell, ha guanyat en una de les semifinals per 4-2 al Sant Cugat. Es planta, doncs, a la final de demà. L'altra semifinal enfrontava el Manlleu i el Mataró. Ha acabat guanyant el Manlleu per 3-2 davant del Mataró i, per tant, demà a la final, a 1:45 del migdia, Palafrugell-Manlleu. Palafrugell, evidentment.
0: En Joc, tot l'esport català a la teva ràdio local.
1: Vinga, i també estem esperant que comenci les competicions domèstiques del waterpolo, però s'estan disputant Copes Catalunya. Per exemple, Copa Catalunya de Divisió d'Honor Femenina, partits de tornada dels quarts de final, així estan les coses.
2: Sí, ja tenim definida, de fet, una semifinal, l'altra ens ha quedat a l'aire, ara ho expliquem tot. S'enfrontaven avui el Terrassa i el Mediterrani, ha guanyat el Terrassa davant del Medi per 11 a 9, a l'anada havien quedat amb empat a 13, per tant, el Terrassa que arriba, doncs, a la semifinal. El Sant Andreu Catalunya ha acabat en victòria del Catalunya 11 a 16, un Catalunya que ja havia guanyat a l'anada per 9 a 5. Per tant, també es classifica doncs, el Catalunya per a les semifinals. En una altra de les eliminatòries de quarts de final, Mataró-Sant Feliu ha guanyat el Mataró 14 a 11. A l'anada havia guanyat 8 a 13. I ens queda pendent una d'aquestes eliminatòries, un partit de quarts de final. Es disputarà el dia 15, serà el partit entre el Sabadell i el Barceloneta. Havia guanyat el Sabadell 5 a 15, per tant, veurem què acaba passant. Això fa que encara no coneguem un dels semifinalistes. Les semifinals, de moment, a les 11, dissabte vinent, Mataró-Terrassa, i l'altra semifinal serà a la 1 de la migdia entre el Catalunya i el vencedor de l'eliminatòria entre el Sabadell i el Barceloneta, que, com diem, de moment domina el Sabadell.
1: Doncs ben pendents de com quedaran definides ja definitivament aquestes semifinals. El pròxim cap de setmana es disputaran i us ho explicarem. De moment, avui, el Terrassa, com ens deia l'Anna, ha guanyat el Medi, per tant, s'ha classificat per semis. Com ha anat aquest partit? Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
5: Després d'un espectacular empat a 13, el partit quedava obert i amb emoció. I no ha faltat aquesta emoció en aquest partit de tornada amb la victòria del Club Natació Terrassa per 11 a 9. Un conjunt de Xavi Pérez que fins al tercer quart no ha començat a donar un cop a sobre la taula, que ha servit i ha estat definitiu per poder aconseguir el bitllet per la següent ronda. Al final del primer quart, empat a 1, igualtat màxima. S'ha obert una mica el partit en el segon quart amb el resultat d'empat a 5. Arribàvem al temps de descans i a la segona meitat un parcial de 3 a 1 donava dos gols d'avantatge que el conjunt de Xavi Pérez doncs, ha sabut gestionar en un últim quart on deixava doncs, el partit també molt i molt obert. Un conjunt agarenc que amb els gols de Pani Zeguedi i de Carlota Peñalver, que han estat les màximes realitzadores, han donat oxigen a un equip de Xavi Pérez que, com tots els equips, en aquests moments de la temporada, comencen a preparar el que serà l'inici de la competició de casa.
1: Doncs el Terrassa ha classificat per les semifinals d'aquesta Copa Catalunya de Divisió d'Honor Femenina, però també s'està disputant la masculina. Fase final, el Club Natació Montjuïc. Avui s'han jugat un parell de partits, de fet, un d'ells l'hem pogut seguir també a les televisions locals.
2: Sí, s'han disputat les dues semifinals amb aquests resultats. Barceloneta 19, Terrassa 6 i Sabadell en Barcelona s'han enfrontat i ha acabat emportant-se la victòria al Sabadell per 16 a 12. Per tant, Barceloneta i Sabadell jugaran demà a la final a partir de 3:45 de la tarda i abans, a 2:45 del migdia, s'hauran enfrontat al Terrassa i al Barcelona lluitant pel tercer lloc en aquesta eliminatòria, diguéssim, de consolació.
1: Doncs la final demà 3:45, la podreu seguir també a la xarxa Més entre Barceloneta i Sabadell, un Sabadell que s'ha imposat avui a la Barcelona per 16 a 12 en aquest partit que també hem pogut seguir a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. Després del partit escoltàvem de la banda del Sabadell Albert Espanyol i de la banda del Barcelona el seu tècnic Andrei Josep.
6: Sí, ha estat molt igualat, sobretot al principi, tot i que penso que hem creat bastants ocasions al principi que malauradament no han entrat. Però bé, és el que s'espera, no?, d'un Barcelona-Sabadell, que sigui un partit igualat i que sigui un partit agressiu. Al final ens hem endut nosaltres el partit, jo crec que de manera merescuda i contents amb la victòria i amb la primera final que tenim demà. El Barceloneta és l'actual campió d'Europa, no?, és el millor equip del món. Sabem de la dificultat del partit, però per nosaltres és un repte. És un repte a posar les coses difícils i és un repte aconseguir guanyar-los algun dia.
7: Si recibes 12 goles en dos partes, com hemos recibido nosotros, si no me equivoco, en la tercera y la cuarta parte no puedes aspirar a ganar un partido de waterpolo. Hemos hecho muy bien durante los primeros dos tiempos, pero no es bastante. Tienes que hacerlo mejor todo el partido si quieres ganar a un adversario que es superior. Entonces, nada, me quedo con lo que hemos hecho bien en los primeros dos cuartos, con la intensidad defensiva que hemos tenido, que la hemos perdido.
0: En joc.
1: Vinga, 9 i 42 minuts i una altra competició de la que estarem ben pendents. De fet, demà podrem veure les dues finals a la plataforma La Xarxa Més. Són els campionats de Catalunya de Divisió d'Honor. S'estan disputant les finals. De fet, es disputaran demà les finals i les podrem veure totes dues.
2: A partir de les 5 de tarda serà el torn de la final masculina. S'enfrontaran Atlètic, Terrassa i Júnior. I més tard, a les 7, la final femenina entre l'Egara i el Júnior.
0: El reportatge en joc.
1: L'olotina Alba Godony s'ha proclamat aquest estiu sotscampiona d'Espanya sub-23 de ciclisme en la competició celebrada a Sabiñánigo, a Òscar. Godony va ser desena de la classificació general en què es va imposar una altra catalana, Deia Benito. Aquest és un reportatge d'Albert García amb el suport tècnic de Roger Aliaga.
8: La veritat és que no. Vaig venir d'una volta a Catalunya on no em vaig trobar gaire bé, precisament, i no sabia com estaria de forma per aquests campionats. Però al final em vaig trobar molt bé, la veritat. No sé, vaig portar bé tant la calor, el menjar i tot, i em vaig prendre a mi mateixa.
9: Un podi inesperat però merescut. Alba Godony va aconseguir la medalla de plata de la categoria sub-23 en el Campionat d'Espanya de carretera, que va tenir lloc a finals de juny a Sabiñánigo, a Òscar. Només superada per la guipuscoana Ayala Serrano per 13 segons. Godony havia fet una inspecció prèvia al circuit per saber a què s'hauria d'enfrontar.
8: Bueno, vam anar a fer un reconeixement una mica un dia, el dia abans, i vam veure les pujades i això, o sigui que sí, ja l'havia vist una vegada.
9: Més enllà de conèixer o no la carretera, per a la ciclista garrotxina, el més important és tenir força mental per gestionar les curses.
8: Bueno, doncs jo crec que la clau, ja no només per això, sinó en molts diferents àmbits del ciclisme, moltes carreres, és tenir molt de cap. Has de ser valent i al final arriba un punt que tothom està mort i qui aguanta és el que té més cap i és més valent de ment.
9: Alba Godony va acabar desena de la classificació general encapçalada per Mireia Benito, un lloc molt meritori per a una ciclista de tan sols 20 anys.
8: Estic molt orgullosa de mi mateixa, la veritat. Em vaig sorprendre i molt contenta de poder estar competint amb les millors.
9: Alba Godony compagina el ciclisme amb els estudis d'enginyeria biomèdica a la Universitat de Girona. Per tant, no té gaire temps per entrenar.
8: No, jo no sóc una persona d'entrenar moltes hores. No sé, dec fer unes 15 hores setmanals. Depèn de la setmana, perquè també estic estudiant durant el curs escolar. I a vegades és una miqueta difícil de combinar, però bueno, vaig fent el que puc i intento fer entrenos a vegades més curts, però que siguin efectius.
9: A banda de quedar segona a la prova en línia, Godony va ser quarta en la contrarrellotge, una prova que va guanyar Laia Puigdefàbregas, companya d'equip al Massi Tàctic. Però el seu terreny favorit és la muntanya.
8: Home, el meu terreny especial és la muntanya. O sigui, per pujar i baixar i tornar a pujar.
9: El sotscampionat d'Espanya sub-23 és l'èxit més important que ha aconseguit fins ara Alba Godony. També destaca el tercer lloc a la contrarrellotge individual de l'any passat i el quart lloc al Giro de la Toscana 2025, la primera prova UCI en què ha participat.
8: L'any passat també em va anar força bé als campionats d'Espanya. Com que era cronoescalada, se'm va donar una mica millor que la crono aquest any. No sé, també he fet alguna cosa a la Toscana. L'any passat també em va anar força bé. L'última etapa sí que se'm va fer una mica llarga i vaig perdre una mica de temps, però estava força endavant amb la classificació jove. Jo diria que més o menys aquests són els meus resultats.
9: El ciclisme femení comença a ser més conegut gràcies als èxits de corredores com Paula Blasi, campiona de la Vuelta, o Mireia Benito. Per a l'Alba Godony és un fet encoratjador.
8: Sí, jo crec que en aquests últims anys ha sigut això. de cop el ciclisme femení ha fet una mica un boom i jo trobo que cada vegada es veu més gent seguint les carreres i les ciclistes són més conegudes, cosa que està molt bé, la veritat.
9: Tot i això, considera que encara queda molt camí a fer i que falten mitjans per desenvolupar aquest esport.
8: Home, aquí a Catalunya, la veritat és que estaria bé tenir algun... o a nivell d'Espanya, no et dic que a Catalunya, tenir algun altre equip, algun equip, perquè no tenim cap equip, a part del Movistar World Tour. I la veritat és que per aquí la zona on visc només tenim el Massi. Estaria molt bé tenir un parell o tres equips i algun de continental per tenir oportunitats a casa i no haver-les d'anar a buscar a altres països, on sempre es compliquen més les coses per tema viatges i tot.
9: Codony no descarta participar en una gran cursa com una Vuelta a Espanya, però ara per ara ho veu com una fita llunyana.
8: Ostres, ara mateix no. Aviam, si em sorgís l'oportunitat, pues estaria, evidentment, hi aniria de cap, però comporta una gran preparació que, hauria de...

0: En Joc. Tot l'esport català a la teva ràdio local.
1: 9:48 i un dels noms també de la jornada de dissabte pel que fa a l'esport català. El palista urgellenc Miquel Travé, que ha guanyat l'or a la prova de la Copa del Món celebrada a la Seu d'Urgell en modalitat de padel slalom C1. Després de coronar-se recentment campió del món a Oklahoma, Travé ha guanyat el Parc Olímpic de la seva localitat natal i confia a repetir l'any vinent en els mundials que es faran precisament a la Seu.
2: Al principi de la temporada va ser una mica complicat, va ser una

0: final, 9 i 49 minuts. Vinga, que hem d'anar tancant alguns marcadors que teníem encara oberts. Per exemple, futbol, tercera divisió, grup 5è, segona jornada, estaven pendents de dos finals.
1: Sí, un ja acabat, de partit és el Sant Juan Atleti Montcada i la Vilassar de Mar. El Sant Juan Montcada, Atleti Montcada, ha acabat guanyant 2-1. Això que el partit fins al tram final ha acabat empatat amb l'1-1, però al final doncs el Sant Juan Atleti Montcada ha guanyat 2-1. I el Cornellà Cerdanyola està amb el marcador 3-1, minut 92, l'àrbitre n'havia afegit 3, per tant en queda un. De moment dominant el Cornellà 3-1.
0: Doncs a prop ja d'aconseguir la seva primera victòria de la temporada el conjunt d'Ignasi Sanabra. En bàsquet, Lliga Catalana, tercera FEB, grup tercer, segona jornada. A Cabaldic Mollet, Radio Vic, bé portet.
2: Doncs bona tarda, bona nit, Ignasi. 21 segons ara s'atura el joc perquè un jugador del Mollet ha rebut un cop. 21 segons per acabar-se el partit. Guanya el conjunt biguetà 64-62 i té possessió de pilota. Un club bàsquet Vic que havia començat molt malament el darrer quart, a la darrera connexió ho havíem deixat amb un empat a 49, però un parcial de 0-6 pels molletens semblava que podia trencar el partit, però res més lluny de la realitat. El conjunt en biguetà que s'ha refet i amb un bon parcial s'ha arribat a posar 62-57. Més 5 pels homes de César Saura i ara, com diem, 21 minuts posarà la pilota en joc al conjunt biguetà. No sé si la ronda... Anava a dir si podíem aguantar aquests 20 segons, però ara hi ha hagut una falta. Pilota aturada, falta, dos tirs lliures que tindrà el conjunt biguetà. 19 segons, 9, perquè s'acabi el partit.
0: Ignasi, ara tornarem, Pep. Ara tornarem i diem com acaba el partit. Fins ara.
2: Molt bé.
0: I en futbol sala, Copa de la Reina, ha acabat ja el partit entre Sabadell i Linyola.
1: Sí, ha acabat guanyant el Linyola per 0-2 davant del Sabadell, per tant, el Linyola ha classificat, igual que el Penyes Plugues, i han perdut Hospitalet i Ripollet. I demà, Mataró, Rubí, un altre duel català a partir de les 12:20 del migdia.
0: Doncs tot això en un dissabte, on l'Espanyol ha aconseguit una important victòria 0-2 al camp de l'Osasuna, i primera victòria a domicili de la temporada, segona en total a la Lliga, per el conjunt de Manolo González.
3: Tal com es va posar la segona part, era tenir una mica de control del partit, que no tinguessin contraatacs, i tot el rato que tu tens la pilota guanyant 0-2, evita que el rival et pugui atacar. I després, però a vegades quan has d'atacar un rival, si tu no et fas 10 passades, encara que sigui a darrere, no provoques que el rival vingui a per tu, no provoques que salti, i jo entenc a vegades que genera una mica d'impaciència, però a vegades també és necessari per trobar les situacions de joc, i bueno, penso que l'equip ha tingut personalitat per fer-ho, i ja et dic, queden coses per mi millorables a nivell de duels individuals, que penso que tenim marge per donar un pas endavant. A nivell de l'energia, la pressió, també penso que tenim marge per millorar. I bueno, però ja et dic que tenint en compte els nanos joves que hi havia i tot, penso que tenim un marge de millora molt bo. I torno a dir el mateix, si aconseguim guanyar, serà més fàcil per ells que puguin millorar dia a dia.
0: Vinga, va, tornem cap a Vic, que està molt emocionant aquest Vic Mollet de Lliga Catalana Tercera FEB, Pep.
4: Doncs, Ignasi, 19 segons al pavelló del Castell d'Emplana són molt longos, perquè continuen quedant 19 segons i 9 dècimes. Edi Fins ha llançat els dos tirs lliures, els han cistellat, guanya el conjunt biguetà 66-62, però ha demanat temps mort al tècnic del Mollet per treure des de camp contrari, i ara es disposen a posar la pilota en joc. Com diem, aquests 4 punts d'avantatge que porten els biguetans, haurà de córrer molt al Mollet i haurà d'estar molt encertat en aquest poc temps que queda, una possessió i escaig, si vol aconseguir la victòria. Ara posarà la pilota en joc Díaz, juga ja per Valle, el conjunt molletenc entra entre cistella, cistella fàcil de Valle, es posa 2-15 segons, falta ràpida a Edi Fins, el mateix que havia notat els dos tirs lliures anteriorment, autor de 15 punts, el màxim encistellador del partit, Edi Fins. Queden 14 segons. Ignasi, si voleu fer una altra ronda i tornem a passar,
0: vinga,
4: com vulgueu.
0: Ara tornarem un altre cop, va. Escoltem també a Quique Álvarez, el tècnic del Girona, després de la derrota del Girona per 1-2 davant del Castelló.
5: Jo crec que és decisiva 100%. Està clar que el Castelló és un gran equip, que ja al final de la primera part ha tingut alguna ocasió per poder empatar, però el partit no hagués estat com ha estat al final, no? Si et passa això contra un equip com el Castelló, doncs saps que passarà el que ha passat, que tenen en bloc baix tot el partit, ho fan bé, et creen ocasions, pots tenir la sort o l'encert de defensar-les, però bueno, no hem aconseguit defensar-les una bona estona, sí, però al final doncs, és un equip molt insistent i que amb els canvis doncs, ha anat ficant gent i bueno, per mi està clar que és decisiva. Jo no sé, no l'he vist

0: La tele, però que és decisiva, és 100%.
1: I ens arriben declaracions acabades de treure del forn de Sergi Trullàs, el tècnic del Manresa, després de la de segona victòria en dos partits.
2: Lògicament, la temporada anterior va ser tot el contrari, no? Vam fer un equip nou, en aquest sentit sí que hem pogut renovar tots aquells jugadors que nosaltres hem volgut. Això facilita algunes coses, tots saben el que hem de fer en cada moment, així treballem durant el dia a dia. Soc un entrenador que dona molta llibertat al jugador dintre d'una estructura que pensem que nosaltres com a gos tècnic podem facilitar els jugadors. En aquest cas, els nouvinguts penso que s'estan adaptant bastant bé, però sí que sé que es nota molt els jugadors que ja porten un bon temps juvenils. I en fases del lloc jo penso que s'ha pogut veure, però hem de mantenir aquesta regularitat i intentar, com he dit abans, ser més ambiciosos i posar el llistó més alt del que hem vist avui.
1: Vinga, ens queda un minutet de programa. Ha acabat el partit, Pep, entre els Vigilles Mollet?
3: No, encara s'ha allargat més perquè hi ha hagut una jugada increïble, faltant 4 segons, falta personal rebuda per Viñolonga, ha encertat el primer, ha tirat descaradament a fallar el segon, han agafat el rebot i en l'últim segon de la possessió Albert Real ha llançat de 3 per empatar el partit i deixar un 68-68, partit que anirà a la pròrroga.
1: Déu-n'hi-do, com ha estat el partit? Doncs escolta'm, Pep, demà ens expliques com ha acabat aquest partidàs, perquè a més serà decisiu pel que pugui passar demà a la tercera jornada. Fins demà, Pep, gràcies.
3: Fins demà.
1: Doncs déu-n'hi-do aquest Vic Mollet que no vol acabar i que acabarà la pròrroga, vaja. En fi, no tenim temps per més. Anna, gràcies i bona nit.
4: Bona nit, Ignasi.
1: Fins demà. Fins aquí l'Enjoc, el programa de l'esport català amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local, amb Albert García, la producció, Roger Aliaga, el control de so. I els que us hem parlat, l'Anna Freixa i l'Ignasi Trapeño Martínez. Ens podeu escoltar cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local. I recordeu, podeu recuperar qualsevol entrevista o reportatge a la web laxarxa.cat. Gaudiu de la nit de dissabte i fins demà.
5: En joc, el programa de l'esport català.

0: Són les 11 de la nit.
1: A Ràdio Rubí comença Musical Express. Al programa on hi trobaràs totes les cançons que han fet història i que tenen una història al darrere. Esteu preparats per 60 minuts dels millors èxits de tots els temps? Comença Musical Express amb Francesc Vila.
2: Hola, què tal? Molt bona nit. Ens tornem a retrobar aquí, a la sintonia de Ràdio Rubí. Sintonitzes 99.7 de la FM. Sintonitzes Musical Express, aquest programa que fem des d'aquí, des de l'estudi número 2. Meitat programa del millor American Music i Country i meitat del programa amb el millor pop-rock dels 70s i 80s. Rep una salutació ben cordial de que estarà, com sempre, punxant la música, Francesc Vila. Comencem el musical després d'avui amb música de Betty Farchill. Això es diu The Hour Got Late. Benvinguts a Musical Express.

Avui hem començat el programa amb el blues i amb la sensualitat de Betty Farchill. Això es diu The Hour Good Late. Ens anem ara cap a la banda de Skull and the Gang. Això es diu Straight Ahead.

0: Banda estatunidenca de rhythm and blues, soul, funk i disco. Format l'any 1964 a la ciutat de Jersey, a l'estat de Nova Jersey. És on els Cool and the Gang amb aquest tema Straight Ahead. Sintonitzes Musical Express tots els dilluns de 9 a 10 del vespre amb la millor música.
1: Tots els dilluns de 9 a 10 del vespre escolta Musical Express. Tots els èxits dels 70 i 80. Mitja hora de pop i rock i mitja hora de country. Combinat amb la millor American music. The only thing wrong with Saturday night is waking up on Sunday morning. Musical Express, amb Francesc Vila.
0: Dancing in the Moonlight és una cançó original del grup Top Raider, però nosaltres escoltarem amb la versió que es porta King Harvest. Això es diu Dancing in the Moonlight.

Va ser tot un èxit l'any 1983. Els Machiavel, des del seu treball New Lines, amb la seva peça Fly. Segueixes fent una sintonia musical express. Els dilluns a 9 o 10 del vespre, la millor música. Música com el que es porta ara al grup Àsia. Aquest grup anomenat Supergroup de l'any 1981, per anomenat Supergroup, per la seva qualitat en els seus components. Gent dels Yes, gent també de la banda dels King Crimson, també de la banda de la Emerson, Lake & Palmer o de mateix Buggles. Des dels Àsia, des del seu primer treball, escoltem aquesta gran peça anomenada Only Time Will Tell. Disfruta d'aquesta gran peça dels Àsia.

0: John Wheaton, cantant i baixista dels King Crimson. Steve Hound, guitarrista de la banda de rock symphonic jazz. I Carl Palmer, ex-bateria de l'Emerson, Lake & Palmer. Són els membres que formen aquest supergrup anomenat Asia. Only Time Will Tell.
1: Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express amb Francesc Vila. El programa on pots escoltar el millor pop-rock dels 70 i 80 i on et portem la millor música country. Baby, lock the door and turn the lights down low. Country importat dels Estats Units directament a les zones de Ràdio Rubí. Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express, perquè ens encanta la música.
0: Tercer treball de la banda Boston des del Third Stage, això es diu Amanda.

Sense cap dubte, una de les bandes preferides del programa. Ells són els Boston. Això es diu Amanda. Segueix a Sintonia Musical Express els dilluns a 9 o 10 del vespre. La millor música assegurada aquí, a Ràdio Rubí. Ells són els de Primitive. Això es diu Crash.

Hem començat el temps de la country music amb la nativa de l'estat d'Alabama. Ella, Langley. Això és el seu últim èxit, Dandelion. Temps de country aquí, al Municipal de Rubí. Temps de country aquí, al Musical Express. Ara ho fem amb John Michael Montgomery, amb la seva peça anomenada Ain't Going Nothing Us As. Música de John Michael Montgomery.

on you, baby. I ain't got nothing on us. John Michael Montgomery. Ens anem ara cap a la música que feia Charlie Robinson, que es va deixar un 10 de setembre de l'any 2023. El recordarem amb una peça anomenada Feeling Good. Música i el desaparegut Charlie Robinson.

0: Estem escoltant música d'Austin Dixon, Broken Hearts in Texas. La millor americana music i el millor country aquí assegurats a Musical Express.
1: T'agrada més el country de Melon i Cannon? O el que fa Cody Jinx? I'm an 18-wheeler with a throttle pin down. Potser els Mavericks. There goes my heart. O la música de Charlie Crockett. Sigui com sigui, els trobaràs tots a Musical Express. Dilluns, de 9 a 10 de la nit, Musical Express, perquè ens encanta la música.
0: Doncs perquè s'encanta la música, ara posem el més nou de Pat Reedy. Això es diu Make It Back Home.

En recorda que tens un correu electrònic al qual pots dirigir-nos a festivals demanant-nos una cançó o fer-nos alguna suggerència. musicalexpressrubi@gmail.com

0: El Santi, des de Matadepera, ens demanava alguna cançó del seu artista preferit, Billy Currington. Nosaltres hem triat aquest famós i preciós People Are Crazy. Segueixes, com no, Sintonia Musical Express. Sintonia Ràdio Rubí 99.7 FM.
1: Tots els dilluns de 9 a 10 del vespre, escolta Musical Express. Tots els èxits dels 70 i 80. Mitja hora de pop i rock i mitja hora de country. Combinat amb la millor American music. The only thing wrong with a Saturday night is waking up on Sunday morning. Musical Express, amb Francesc Vila.
0: Natiu de l'estat de Kentucky és Dwight Joachim, això es diu A Mock Smoke Along the Track.

Ell era Cody Johnson, amb la CPC Me and My King. I ells són els germans Bellamy, amb els Bellamy Brothers i No Country Music for All Men. I em despedeixo de tots vosaltres. Repen una salutació ben cordial d'aquesta, com sempre, punxant la música, Francesc Vila. Et deixo amb els Bellamy Brothers. Que passeu una bona setmana.

0: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
1: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. I aquesta setmana el que farem serà un programa especial dedicat ni més ni menys que

Doncs sí, sí, ni més ni menys que dedicarem el programa a la ràdio, aquest electrodomèstic que ja s'ha convertit en part de la vida de molts de nosaltres, alguns professionalment i d'altres perquè ens escolteu sempre que vulgueu i sempre que podeu. I des de qualsevol lloc del món, ara ja amb els podcasts, la ràdio online i tots aquests utensilis que tenim ara. I avui, doncs, tindrem convidats molt especials en aquest programa. Ni més ni menys que tindrem amb nosaltres a Carles Mesa, periodista i locutor de Ràdio Nacional d'Espanya, que va col·laborar molts anys amb Ràdio Arenys. Tindrem amb nosaltres a Jordi Basté, presentador del món RAC1. També tindrem a la periodista de Catalunya Ràdio, la Mariola Dinarès. I també tindrem un missatge de Ricard Ostrell, presentador de ni més ni menys que del Matí de Catalunya Ràdio.

Doncs bé, tot seguit anem a començar aquest especial. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant la Caixa Tonta Ràdio, així de senzill, així de fàcil. Ah, i no deixeu d'escoltar la ràdio. Gràcies a totes les emissores que ens feu confiança i gràcies també a l'altaveu que ens dona la xarxa. Preparats? Preparades? Comencem.

0: Doncs, com hem dit a l'inici del programa, avui també dediquem aquest espai de la Caixa Tonta al món de la ràdio. Per què? Doncs perquè aquesta setmana es celebra el Dia Mundial d'aquest mitjà que tant estimem. I per això hem convidat al programa el Jordi Basté, presentador català de Ràdio Televisió, com tots coneixeu, que des del 2007 és el director i presentador del programa matinal El Món a RAC1. Jordi Basté, què tal, com estem? Benvingut.
1: Hola, què tal? Moltes gràcies.
0: Escolta'm, enhorabona per la part que et toca, perquè a la ràdio hi portes molt de temps ja, també.
1: Doncs sí, massa i tot, perquè el mes de setembre, si no tenim mal calculat amb la gent que em va obrir les portes quan era molt petit d'una ràdio, farà 50 anys que em dedico això. Era molt petit, eh? O sigui, era molt petit.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Als 10 anys ja vas començar a treballar a un programa infantil de Ràdio Horta, eh? Llegint contes Disney.
1: Era concretament a Ràdio Joventut.
0: A Ràdio Joventut.
1: A Ràdio Joventut, sí. que es deia, el programa es deia Peques, i era un programa infantil. Jo sempre explico que no hi havia en cap moment ningú de la meva família es dedicava a la ràdio, sinó que l'únic que eren oïdors, oients de ràdio, però no... Però resulta que el presentador del que feia aquell programa infantil estava passant un dia per l'Ateneu d'Horta i estava per allà jugant amb el meu pare, que el anava a buscar a l'Ateneu, i em va veure i em va dir, aquest nen sembla espavilat, escolta, per què no el portes?
0: Porta'l cap aquí.
1: I va dir el meu pare al programa de Crius i em va portar cap allà i aquí estic, 50 anys després.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I cap als 17 anys vas fer ja oposicions per entrar a Catalunya Ràdio.
1: Sí, recordo que vaig estar des dels 16 fins als 17, o sigui, aproximadament, a Ràdio Joventut em van donar la possibilitat de fer els partits de... anar fent coses d'esports.
0: Sí, sí.
1: Coses d'esports. I als 17 anys, gairebé als 18, em van... Recordo que el cap d'esports de Ràdio Joventut era el germà del cap de programes de Catalunya, de la que havia de ser una nova emissora de la Generalitat, que s'havia de dir Catalunya Ràdio. I llavors em va dir, aquest cap d'esports, em va dir, escolta, el meu germà fa això nou, per què no et presentes? I la meva resposta primera va ser que em fas fora d'aquí. I diu, no, al contrari, és que jo crec que et pot anar molt bé amb aquesta nova emissora. I recordo que vaig fer unes proves d'admissió, em van fer unes proves de primer un examen tècnic, per entendre, després una mena de càsting radiofònic, i em van acabar.
0: I allà, doncs, vas col·laborar, entre altres, amb les retransmissions de futbol amb el Quim Maria Puyal.
1: Sí, vaig estar...
0: I després ja retransmissions de bàsquet...
1: Sí, vaig fer moltes coses allà.
0: De tot,
1: coses,
0: de tot.
1: Vaig fer transmissions de futbol en una època amb el Puyal, sí, després vaig fer molt bàsquet, després vaig fer un
0: la jornada
1: de setmana a la tarda, i després vaig fer el programa de nit, que
0: no
1: va ser el primer programa
0: ningú.
1: De nit que es va fer mai en català, que es deia el No diguis a ningú.
0: Jo em recordo molt bons moments, o sigui, aquell programa va ser punter, Jordi. O sigui, aquell programa...
1: Bueno, va ser el primer que es va fer en català,
0: i llavors
1: també era doncs, donar una mena de veu és a dir, allò que era tant des de Madrid, no? Que era el programa del García, el de la Morena, llavors aquí va haver-hi un grup de gent que es va llançar a la piscina per fer aquest programa, i la veritat és que ens va sortir la mar de bé, i n'estic molt orgullós perquè va ser un equip meravellós que ens ho passava molt bé, i que em va permetre doncs, treballar de nit en una època que no m'ho hagués imaginat mai que treballaria de nit.
0: Déu-n'hi-do, bueno, és que tu has tocat tots els papers de l'auca, que dirien, eh? Vull dir, has tocat aquí totes les tecles.
1: És que jo crec que és un tema de més que de saber, de comunicar, que és diferent,
0: sí.
1: No? És a dir, una cosa és la coneixença que tu tinguis de determinats temes de l'actualitat, i una altra cosa molt important és que és la base de tot, el que és la ràdio, que és la comunicació, la ràdio i televisió, que és el tema de la comunicació, no? I llavors jo crec que doncs, a mi el que m'ha agradat sempre, o el que m'he sentit més còmode és explicant, és comentant, és comunicant, i bueno, suposo que vam tenir la sort de que em van oferir aquesta possibilitat de fer la nit i a Catalunya Ràdio, i això em va venir rodat pel que vindria després.
0: I després doncs, va arribar cap a la temporada 2007-2008 que va substituir a Xavi Bosch al capdavant del magazín El Món a RAC1, deixant el càrrec de cap d'esports i fins a dia d'avui. Me'n recordo d'aquell canvi que tu deies, no sé si ho sabré fer, no? I al final, doncs, escolta'm, ho has fet molt i molt bé.
1: Bueno, sí, això va a gustos, però vull dir que quan a mi, jo després de fer 3 anys aquí, el Tu diràs a la nit, em van dir el director, que era l'Eugeni Sallent, em va dir, escolta'm, hem de buscar algú perquè el Xavi Bosch ha decidit que plegarà els matins, què fem? I vam aportar tres noms, els tres noms que vam aportar ens van dir que no, i un dia em van dir, però fes-ho tu, i jo vaig dir que no. Jo vaig dir que no em donava la gana, que no seria capaç de fer-ho i tal, bueno, doncs la meva... Doncs porto 18 anys amb la broma ja, llevant-me a les 4 del matí.
0: Déu-n'hi-do, després d'haver estat durant un temps amb el Tu Diràs, eh? Que també vas crear escola, vull dir que el món de l'esport sempre t'ha acompanyat per això, eh?
1: Sempre, bueno, és que m'he sentit molt còmplice, jo mai nego de la possibilitat, ni renego, ni a més nego la possibilitat que algú dia ho pugui tornar a fer.
0: I tant.
1: El que passa que també l'esport ha canviat molt, és a dir, abans fer una entrevista amb un jugador del Barça no et costava gens, o et costava poc, i ara, en canvi, parlar amb un jugador del Barça gairebé de fer una instància per poder-lo tenir, i llavors els programes d'esports han canviat molt perquè el paisatge del que és la professionalitat dels esports fa que tot sigui molt més complicat.
0: Sí, exacte. Sí, ara tot és... Jo també he viscut certs canvis, no, d'aquests, i abans l'accessibilitat, segons qui, era molt més fàcil que ara, no? O sigui, ara tot és...
1: Correcte. Ara és
0: més burocràtic.
1: Sí, ara és molt més accessible gairebé fer un polític que no un esportista d'elit, no? És a dir, tot està tan robotitzat gairebé que amb això genera un problema, que és que jo entenc que hi ha molts mitjans i que tu has de saber repartir i tot plegat, tot el que tu vulguis, però hi ha vegades que sempre dic, per exemple, Lamine Yamal és un jugador que jo crec que li haurien de sentir la veu molt més, primer, perquè és un jugador que per un tema d'imatge d'ètnia, per entendre, un jugador que és d'origen magrebí, que ha nascut a Catalunya i que parla català perfectament, doncs és una manera de publicitar-lo que està molt bé pel que és l'imatge del Barça. I en canvi el Barça, al ser menor d'edat, encara no li dona la força de poder-lo entrevistar com Déu mana. I ell no és, i el club no s'hi posa. Però això passa amb el Barça, però és que també et passa amb l'Espanyol, evidentment amb el Real Madrid, que té un president que és mut, que no parla, i llavors tot plegat és molt complicat. I en canvi amb el món de la política, és a dir, per mi és una anormalitat que jo hagi pogut entrevistar presidents del govern d'Espanya, fins i tot amb un antic president dels Estats Units, i que en canvi no hagi pogut entrevistar el president del Real Madrid. Vull dir, és una cosa que no té cap sentit. Pues així.
0: És així, i bueno, i en la porta ja costa també.
1: Sí, no? sí, efectivament, però bueno, a la porta
0: encara.
1: Un cop l'any sempre l'acabes entrevistant.
0: Sí, això sí.
1: Però, en canvi, el president del Real Madrid és que no es deixa entrevistar mai, amb la qual cosa em sembla que és una anomalia democràtica i fins i tot una anomalia periodística greu, molt greu.
0: Sí. És una mica aquest debat, no?, de que a vegades, segons quins gabinets de premsa, doncs posen les coses complicades,
1: I a vegades que hi ha gabinets de premsa que el que posen complicat són els propis futbolistes,
0: també,
1: els futbolistes, que no els agrada gaire lluir-se. Bueno, ara no, però després quan deixen de ser futbolistes d'elit, el primer que fan és trucar als mitjans de comunicació comentaristes.
0: Això sí, ja pots ben dir.
1: I llavors aquí tu has d'apuntar per quan vinguin i dius, bueno, doncs mira, si no va ser allò, no serà això.
0: És que és així, al final acabes dient, escolta'm, en aquell moment la cosa no...
1: Vull dir, no va funcionar.
0: Doncs escolta'm, és lògic, és de calaix. I 25 anys de recuja, Mare
1: doncs
0: meva,
1: sí.
0: Mare
1: doncs
0: meva.
1: Sí, l'1 de maig farà 25 anys de que es va posar en marxa aquesta emissora, que els que estàvem a l'altre cantó de la Diagonal la miràvem de reull, com que havíem on volen anar pataquets, i que no ens ho podien arribar a imaginar fa 25 anys ni que estaríem aquí i que formaríem part d'una ràdio que també forma part de la història de la comunicació del país, no? Perquè ha sabut connectar molt amb el públic jove, ha sabut connectar molt amb el carrer,
0: molt.
1: I ha fet el que és el més important de tot, que és companyia, que és el principal motor pel qual es va parir aquest invent, que es diu ràdio.
0: I que ha arribat a ser, bueno, i que és la número 1. Vull dir que és la ràdio més escoltada, i això és mèrit de tots,
1: Bueno, és mèrit de tothom, vol dir de tothom. I això no pot ser d'una altra manera, vull dir, des dels que ens posem davant del micro, però és que si ens poséssim davant del micro i hi hagués un tècnic, dos, això no aniria. Si en lloc d'haver-hi un... no hi hagués jo sol, no hi haguessin productors, ni hi haguessin redactors, ni hi haguessin subdirectors, però això no aniria. Si no hi hagués una redacció d'esports, una redacció d'informatius, una redacció uns tècnics, és que seria impossible. La ràdio és un conjunt de coses molt ample i que això no és una ràdio musical que amb un presentador i quatre discos pots anar tirant, que té molt mèrit, sinó que és un element molt més complex i que té molta gent al seu voltant i que això ha ajudat a fer l'empenta de que aquesta s'hagi convertit en la ràdio més escoltada del país.
0: Jo el que valoro de Jordi Basté com a professional és que sempre hi ets. I quan alguna cosa greu ha passat, tu has fet un especial. T'has aixecat
1: del llit. Sempre m'hi fan ser, que em dóna la sensació... A vegades dóna la sensació que m'hi poso jo, no, a mi em truquen i diuen, escolta'm, crec que...
0: Però hi vas, Jordi, hi vas.
1: Sí, hi vaig, perquè crec que és una obligació, és una cosa que si a mi em diuen els caps que he de venir, jo vinc, i a més crec que també dona importància, això ho parlàvem alguna vegada amb el Clapés, que dones importància al que realment ho és a dir, hòstia, ha aparegut la reina mare.
0: Ha
1: aparegut la reina mare, significa que, bueno, a mi, em diuen moltes vegades que em diuen, és que sempre hi ets i tal, i jo dic sempre m'hi fan ser, i jo estic encantat de sempre ser-hi, si puc ser-hi, no? És a dir, des dels atemptats de París, del Bataclan o des dels atemptats de Barcelona o quan hi ha manifestacions o no sé quantes, jo estic encantat de ser-hi, no? Entre altres coses, perquè el que m'agrada és comunicar i explicar el que passa. I jo sempre dic que a mi m'agraden que passin coses. Si no passen coses, la ràdio és molt avorrida. I quan passen coses, doncs sempre la gent va parar en aquest mitjà, que és molt dolç, que és molt proper i que fa que formis part gairebé de la família de la gent.
0: La ràdio, com tots els mitjans, pateix certs canvis durant la història. Segons Jordi Basté, cap on va la ràdio, com la coneixem?
1: Hi haurà una cosa que no canviarà mai, que és el tema de la companyia, de la proximitat, de que això és imparable. O sigui, això no té ningú, cap mitjà que tingui aquesta solvència. No. Sí que és veritat que hi haurà uns elements als quals jo m'hi aparto bastant, perquè no sé com ens hi podem adaptar, que és el tema tecnològic. No sé jo de quina manera la intel·ligència artificial ens afectarà, o jo no tinc ni punyetera idea de com anirà el tema de les freqüències, ni tinc ni idea de com escoltarem la ràdio d'aquí 10 anys. No ho sé, això no ho sé. El que sí que sé és que la ràdio com a concepte no deixarà mai d'existir. És a dir, no, és que la gent jove no escolta la ràdio. Bé, a la meva època tampoc. La gent jove escolta jo escoltava la ràdio musical, que és el que molta gent jove escolta ara, amb Spotify, sí, però d'aquesta gent es farà gran. I quan es faci gran, voldrà saber què passa al món. I quan a les 8 del matí vulguin saber què passa al món, no connectaran amb un Spotify de no sé quantos, sinó que connectaran amb un element que no sé tecnològicament com l'escoltaran, però que sí que serà una persona que li explicarà. I és que aquesta persona que li explicarà formarà part d'un engranatge que es diu ràdio.
0: Així és. I un dels temes que també jo crec que és important és anar fent escola de ràdio, no? O sigui, que la gent jove pugui acostar-se al món de la ràdio. Perquè avui dia, tu saps que hi ha molt de TikTok, molt d'Instagramer, molt de Twitch, molt de... Però la ràdio també s'hauria d'introduir d'alguna forma als joves, no? Perquè dius, ostres, són el futur, no? I llavors dius...
1: Jo sempre tinc molts pares i les mares que quan vagin en cotxe posin ràdio a les criatures. Entre altres coses, perquè és evident que ara hi ha TikTok, però és que a la meva època hi havia la Game Boy. És a dir, el problema de la Game Boy és que era un joc i t'enganxaves, però ara el problema de TikTok és que t'enganxes a una sèrie d'informacions que puguin ser falses.
0: Totalment.
1: Malgrat que tenim els periodistes com en general com a concepte molt mala premsa, i bé millor dit, i tenim molt mala imatge, com els advocats, per exemple, sí que és veritat que hi ha uns mitjans generalistes que encara tenen més credibilitat que no el que pugui dir segons quin pàjaro a través de TikTok o que penja Instagram. És a dir, encara hi ha uns mínims que els mitjans convencionals, siguin digitals, siguin televisius, siguin radiofònics, siguin de paper, encara tenen respecte a la resta de mitjans que estan entrant d'una manera, diríem que com un cavall en una granja, que entra allà, és a dir, d'una manera gairebé com un toro, no? Són mitjans que entren sense cap tipus de control, amb les banyes per davant, i que no saps exactament el que és veritat, el que és mentida, el que és mig veritat o el que és mig mentida.
0: Jordi, tu també has fet televisió, nosaltres també parlem força d'aquest mitjà. Has treballat com a redactor al programa de TV3 Bàsquet Mania, me'n recordo molt d'aquell programa, com a codirector de la, i presentador del Gol a Gol, que va ser doncs, també precursor, el 33. Bueno, has presentat un programa que a mi m'agradava molt, que jo espero que algun dia torni, que és el No pot ser, aquell programa dedicat a la tecnologia, que va estar molt bé, sí, va donar molt que parlar, sí, sincerament. Trobes a faltar la tele? T'agradaria fer alguna coseta més o no tens gaire temps?
1: No, no necessàriament. He tingut alguna opció de fer-la, però no. És veritat, estic d'acord que jo crec que el No pot ser va ser un error, i aquí ho dic, de la tele pública catalana, de no fer una renovació de temporada, perquè jo crec que era un programa que va ser pioner i que va ser dels primers que es feia, el primer que es va fer tot l'estat sobre tecnologia, diguem-ho, aplicada a una persona boomer i que li espantava tot allò que veia. Bé, jo espero que algun dia TV3 es torni, o qualsevol altre canal, pugui fer una idea d'un programa similar, perquè crec que tindria molt èxit. I el problema de fer televisió és que et reporta moltes hores més de les que tens ara. No és clar, jo em dedico, hosti, llevo d'hora, vaig a dormir relativament tard, amb la qual cosa sí que és veritat que a la tarda la tinc més o menys lliure per fer les meves coses, o per poder anar al gimnàs, o per llegir, o per veure sèries, o per anar al cinema.
0: Que també és necessari. Però...
1: Ah?
0: Que també és necessari desconnectar.
1: Sí, clar, llavors quan arribava el programa de televisió és que t'entregues en cos i ànima, llavors tens matí, ràdio i tarda, tele, i arriba un moment que gairebé, i segons quina data, has de fotre l'embut al cap perquè ja no pots més.
0: No, t'entenc perfectament. Jordi, per anar acabant, quins són els teus hobbies? Sí, a part de la ràdio, que és la teva passió...
1: Segurament el que té tothom, és a dir, no tinc uns hobbies allò, no faig puzzles ni trencaclosques, ni m'agrada molt llegir, és evident, el que passa és que llegeixo allò que he d'entrevistar, m'agraden molt les sèries, o sigui, m'entusiasmo molt mirar sèries perquè això de tenir-me enganxat em genera una connexió amb casa meva que ja m'agrada, i evidentment el teatre també forma part de la meva vida, per tant, diríem que serien els ossos més convencionals. No tinc res més que diguis, hòstia, m'agrada, mira, doncs m'agrada... No, en general és el que habitualment fa la gent.
0: I quina sèrie ens podria recomanar a la gent que t'està escoltant ara mateix?
1: Bueno, podria recomanar les dues sèries que he vist darrerament, que recordi que he vist... Bueno, esclar, que en podria dir moltes, que he vist moltes, algunes per feina.
0: Sí,
1: a mi em va agradar molt la sèrie que ara s'estrenarà, el Dani de la Orden, que fa el Joan Marcos amb la Verónica Chegui, a mi em va agradar molt, que anirà a partir d'allà a l'Apple Plus. Em va agradar molt una sèrie que té una mena de relament amb l'univers Lost que es diu From.
0: Molt bé.
1: Que està, crec que, a Max. I després em va entusiasmar una, però entusiasmar, que per mi és de les millors sèries que he vist els últims temps, que és una sèrie de francesa de 6 capítols on el futbol és l'excusa i on la història és el racisme, la xenofòbia, l'extrema dreta, l'extrema esquerra i el món de les xarxes i com ens manipulen a través de Twitter amb els bots, els trolls i els no sé què, que es diu La Fiebre i que està a Movistar Plus.
0: Aquesta l'he sentit anomenar, aquesta pinta bé també.
1: Està molt bé, és una sèrie per mi de les millors sèries de l'any.
0: I algun personatge que diguis aquest 2025 m'agradaria poder entrevistar?
1: Sí, m'agradaria molt poder entrevistar Michael... Fa anys que vull entrevistar Michael Jordan, però...
0: Hòstia, Michael Jordan, ostres...
1: Sí, el que passa és que ja, pobre, ja digues que ja no sé què dir-te, però...
0: Mita.
1: Bueno, ja el demanem, però era de les entrevistes que a mi m'hagués agradat molt fer, perquè quan era jove, Magic Johnson, que sí que vaig entrevistar, van ser els dos personatges, segurament, que van marcar més la meva vida esportiva en el món del bàsquet.
0: Màgics, són màgics. Aquests, bueno, és que són mites.
1: Efectivament, són dos mites. Sí.
0: Déu-n'hi-do. Doncs, Jordi Basté, ha sigut un plaer tenir-te avui al programa. No sé si vols afegir alguna cosa més.
1: No, res, que visca la ràdio, que és el Dia Mundial i que serà el Dia Mundial de la Ràdio, que el Dia Mundial de la Ràdio és per recordar que tots els dies han de ser el Dia Mundial de la Ràdio, perquè és un mitjà magnífic que ens fa molta companyia. No només nosaltres intentem que la gent ho faci, sinó que a mi, personalment, sense transistor i sense ràdio no sabria existir, amb la qual cosa que per molts anys.
0: Una abraçada forta, Jordi Basté.
1: Igualment, fins aviat, que vagi bé.

0: Cada setmana, una veu. Cada setmana, una entrevista.
1: La calle Superra del medio encuentra Belvedere, el tren saluda desde abajo.
2: Doncs avui tenim el ple d'entrevistar un bon amic, un bon company i també doncs, un gran professional d'aquest mitjà, que és la ràdio. I no és cap altre que el nostre estimadíssim Carles Mesa. Carles, què tal, com estàs? Benvingut.
3: Hola, molt bé, Joan. Moltes gràcies. Gràcies per la trucada.
2: Escolta'm, només faltaria... Si una persona tenia que estar avui aquí, eres tu, eh? Aquí a través dels micròfons de Ràdio Arenys.
3: T'ho agraeixo moltíssim. I ara et diré una cosa que em passa moltes vegades quan vaig a Arenys i... Sí,
2: què passa?
3: Moltes vegades estic a punt de pujar a la ràdio.
2: Quan vulguis. Passo
3: per davant del Carisai i sempre penso, pujaré a veure com està la ràdio, com han canviat les coses, perquè han passat ja uns quants anys de l'última vegada, no, que vaig treballar a Ràdio Arenys, que ho compaginava més a més amb Ràdio Nacional.
2: Sí.
3: I, no, però sempre penso, pujaràs i ningú sabrà qui ets. Ningú sabrà
2: per
3: dirà,
2: favor.
3: Senyor, què hi fa aquí, aquest senyor?
2: Per favor, llavors, no. Si aquí et
3: bueno.
2: Coneix molta gent encara, pensa que encara sonen moltes veus teves per aquí, eh?
3: Això t'ho han dit,
2: no? Això t'ha arribat, no?
3: Sí, m'ha arribat.
2: Mira, per cert, el Dominical, que ha guanyat el Premi a millor programa de Ràdio Associació de Catalunya...
3: Mira, l'altre dia ho pensava, dic...
2: I les teves veus, les veus del Dominical encara són teves.
3: Clar. És que quan ho vaig veure vaig pensar, home, primer, haig de trucar o haig d'enviar un missatge a l'Enric.
2: Home, sisplau, estarà contentíssim.
3: I després vaig pensar, clar, és que encara sona la meva veu, que aquestes veus, Joan, deuen tenir potser 20 anys.
2: 20 anys, sí.
3: Ben bé 20 anys.
2: I aquí segueixen, eh? Segueixen aquí més vives que mai, eh?
3: Sí.
2: Les veus del Carles Mesa.
3: Sí, la veu del... Tinc molt bons records, de Ràdio Arenys.
2: I nosaltres, saps que aquí tens un raconet per tu.
3: Doncs moltes gràcies.
2: Escolta'm...
3: La veritat és que Ràdio Arenys forma part de la meva vida perquè van ser 6 o 7 anys treballant-hi i vaig disfrutar moltíssim perquè vaig fer coses que mai més a la vida tornaré a fer, crec. Per exemple, quan Ràdio Arenys complia 24 anys,
2: sí.
3: D'això ja en fa molts, vam fer un programa amb el Carles Carvajal que es deia 24x24,
2: sí.
3: Va ser 24 hores seguides fent ràdio, no? O, per exemple, vaig passar un Nadal, les hores de programa, que era de 10 a 1 del migdia, aquell dia, que era un dissabte, el fem dissabte des de casa d'una veïna d'Arenys, no?
2: Sí.
3: I llavors són moments que jo recordaré sempre, no? O fer programes des de davant de l'antiga ràdio, al mercat. O, per exemple, a la plaça, no? I no sé, la veritat és
2: moltes
3: que jo vaig aprendre
2: moltíssim. Moltes bogeries, sí.
3: Sí, moltes bogeries i moments en què a la ràdio havies de fer absolutament de tot.
2: No?
3: I jo crec que això m'ha servit moltíssim, sí.
2: I ara, doncs, el trobem a Gente Despierta, aquest programa de Ràdio Nacional. Escolta'm, com va això de trasnotxar?
3: Jo ho porto molt bé, Joan, el que passa ho porto molt bé, però no ho vull dir massa alt,
2: no.
3: Perquè clar, els jefes van pensar, ostres, està molt bé la nit, que duri. Vaig fer una temporada vaig fer 6 temporades de Gente Despierta,
2: sí.
3: Després vaig passar el cap de setmana durant 3, durant una temporada a les tardes i ara una altra vegada a les nits, llavors home, no sé si vull estar 6 anys més fent les nits, no? Sí que et dic que estic molt còmode, que crec que és el programa amb què em trobo més còmode.
2: Més còmode,
3: però,
2: sí.
3: Per exemple, el cap de setmana també estava molt còmode. No sé, és qüestió també de trobar l'equip, de trobar l'estructura que tu vols, no? Perquè moltes vegades tampoc depèn de tu, no? Les persones que hi formen part. Bé, hi ha molts ingredients que si no pots decidir, doncs tampoc pots fer el que vols, no? I jo crec que en aquest moment sí que crec que estic fent el que vull.
2: Què té la ràdio que el Carles Mesa el té enganxat de per vida?
3: No ho sé, Joan.
2: Què té la ràdio que ens enganxa?
3: És una pregunta molt complicada. No ho sé. És que no t'ho sé dir.
2: És una màgia estranya, no? És un conjuro o
3: alguna. Sí, però és que tampoc sé quina és la màgia de la ràdio. És que no ho sé, no ho sé. Jo el que sí sé és que quan m'assec davant del micròfon, evidentment qui surt i qui parla és el Carles Mesa. Això està claríssim perquè sóc jo i perquè no hi ha una altra persona ni és una impostació. Però sí que és veritat que em transformo i que davant d'un micròfon el Carles Mesa, que la vida quotidiana i habitual té moltes pors, és molt tímid, té moltes inseguretats, tot això davant d'un micròfon, tot i que tota aquesta part existeix, queda camuflada, no sé per què. No sé si perquè la tensió que et provoca un micròfon o el saber que et pot estar escoltant des d'una a 200.000 persones és igual, aquesta responsabilitat de que algú t'estigui escoltant crec que et fa créixer i crec que aquesta és precisament la màgia de la ràdio, perquè sé que jo m'haig de mullar els nous temps, no? Però per mi la ràdio és només so.
2: So, sí, sí.
3: I sé que és una imatge de la ràdio molt antiga i que potser ha quedat desfasat. Però, per mi, un programa de ràdio amb una web o amb una webcam o que s'estigui transmetent en streaming, això per mi no és ràdio. És una altra cosa que crec que encara no li hem posat nom, però és una altra cosa que no és ràdio. Jo crec que la ràdio de veritat, és només veu.
2: Sí, sí.
3: Les altres coses són altres coses que no són ràdio.
2: Un híbrid.
3: I llavors, crec que la màgia de la ràdio és aquesta, precisament, que tu, com a persona que treballa en aquest mitjà, comptes amb aquesta complicitat de l'oient que no et donen altres mitjans, no? Evidentment, la complicitat a la tele existeix, evidentment, amb aquesta cosa híbrida que dius tu, que no és ni ràdio ni és tele, també existeix complicitat, però crec que la complicitat de la ràdio és molt diferent.
2: I tant.
3: I jo aquesta complicitat l'he viscut des de l'altre costat, i la continuo visquent des de l'altre costat escoltant programes de ràdio, no?
2: I tant.
3: I el que m'agrada o m'agradaria aconseguir és aquesta connexió que s'estableix amb l'oient, no? Que és molt complicat fer-ho, però quan trobes el punt, aquesta és la màgia.
2: Aquesta màgia que, jo no sé tu, però jo sóc des de sempre un addicte a la ràdio. O sigui, un addicte en el bon sentit, no? Me'n vaig, jo què sé, sí. Tot això em ve una mica també del meu pare, no? Perquè el meu pare anava per tota la casa sempre amb la ràdio, sí. No? I això a mi se m'ha enganxat, allò de dir, hòstia, la
3: no
2: ràdio.
3: No és el meu cas. No és el meu cas, Joan. Perquè a casa meva la ràdio que s'escoltava, sobretot era la ràdio esportiva, perquè no m'agraden els esports.
2: Sí, sí.
3: De fet, aquest to de la ràdio esportiva...
2: Sí, sí, sí, diferent.
3: No?
2: Sí, sí, sí, ja t'entenc.
3: Sí, no m'agrada, no? O recordo viatjar amb cotxe amb els meus pares, no? I que, no sé, fos un diumenge a la tarda i sentir la retransmissió d'un partit de futbol, a mi em posava molt nerviós, sobretot perquè no m'agrada el futbol.
2: Sí, sí, clar.
3: Llavors, és la ràdio que a mi m'arribava, no? Algunes radionovel·les que escoltava la meva mare. A mi, en realitat, el que m'agradava era la tele. La tele, no la ràdio.
2: Què fas?
3: Però, com que seguia tant la tele i escoltava, sobretot, la Júlia Otero, i la Júlia, hi va haver un moment en què va deixar la tele i va començar a fer ràdio, jo la vaig continuar seguint.
2: Sí.
3: Clar, la vaig escoltar a la ràdio i vaig pensar, ostres, això és el que vull fer, perquè per molt que t'agradi la tele no series capaç de sortir en un programa de tele, però potser a la ràdio sí. I això és el que vaig pensar que m'agradaria fer i efectivament m'agrada fer-ho, no?
2: Tenim poc temps, Carles, només dir-te que cap on creus que va la ràdio? Perquè l'altre dia parlàvem precisament amb Antoni Cintas, sí. No? Que tu el coneixes molt bé.
3: Sí, una salutació molt forta per Toni.
2: Que t'envia moltes salutacions, també una abraçada. I ho parlàvem, no? Diu, parla-li el Carles d'això, perquè ho comentàvem l'altre dia, no? Cap on va la ràdio?
3: No ho sé, Joan, perquè no tinc una bola de vidre per saber-ho. Crec que la ràdio, tal com la coneixem, evidentment, ha de canviar.
2: Ha de canviar, sí.
3: Crec que les ràdios generalistes han de replantejar-se. Crec que el que ha d'existir són ràdios especialitzades, sigui en notícies, sigui en esports, sigui en música. Sí que crec en la ràdio en directe, perquè crec que això és el que arriba de forma més immediata també a l'oient quan passa alguna cosa, qualsevol cosa, i crec que això és compatible amb l'existència dels podcasts. I els podcasts, tot i que ens hem tornat una mica bojos amb els podcasts, els podcasts són ràdio gravada. No sé què dir-te, no sé quin és el futur, no sé quin és el futur. En el cas de Ràdio Nacional, per exemple, que és la que conec i és on treballo, doncs crec que ens hem de reinventar. I que potser que hi hagi un programa de matí, o un programa de tarda, o un programa de nit, entremig butlletins informatius, altres programes, doncs això està quedant desfasat, com està quedant desfasat també a la tele, no?
2: Sí, està clar.
3: La tele també crec que s'han de
2: reinventar. Ha baixat molt l'audiència. Clar, l'audiència de la tele
3: clar, perquè
2: normal.
3: Tothom tendeix a tota la carta, no? I és cert, ara et pots accedir a qualsevol cosa a la carta en el moment que vulguis i el contingut que vulguis, no? I crec que ha d'anar per aquí la cosa, no?
2: Carles Mesa, moltíssimes gràcies per atendre'ns. No sé si vols afegir alguna cosa més. Ha sigut un plaer tornar-te a escoltar.
3: Que visqui Ràdio Arenys, que jo sempre la tinc molt present.
2: I nosaltres,
3: a tu. Que moltes vegades l'anomeno a l'antena. Que de vegades penso, ostres, un oient de Granada o de Còrdoba no deu saber de què estic parlant, no? Però sempre la tinc molt present perquè he après molt a Ràdio Arenys, perquè forma part de la meva vida i formarà part sempre. I a veure si m'animo quan passi per davant del Cadí.
2: Quan tu vulguis, més que convidat estàs. Una abraçada ben forta i, com sempre, molta sort en tot el que facis. Carles Mesa, un plaer.
3: Igualment, moltes gràcies, Joan. Una abraçada.
4: Solo que me queda por vivir.
0: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.

0: Mariola Dinarès, periodista, des de fa ja unes quantes temporades presenta el Pop-up a Catalunya Ràdio, llicenciada en Ciències de la Comunicació per la UAB, ha treballat sempre a la ràdio, Grup Flash, Ràdio 4 i Catalunya Ràdio. I des de ja fa doncs, més de 15 anys ha estat una de les veus de referència de la comunicació digital i tecnològica en diversos espais, com què es diu a la xarxa, internet és el futur, o envia'm un fax. Al capdavant del Pop-up ha rebut diverses distincions. Una menció a la innovació als Premis Ràdio Associació de Catalunya, el 2017, Premi TIC a la comunicació i divulgació, el 2018, i Premi Bones Pràctiques en Comunicació no sexista de l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya, el 2019. Mariola Dinarès, què tal, com estàs? Benvinguda a La Caixa Tonta.
1: Hola, què tal, com esteu? Molt bé, encantada de parlar amb vosaltres.
0: Gràcies per ser-hi aquí amb nosaltres avui, aquesta setmana, dedicant el programa a la Diada, no? A la Diada de la Ràdio, aquest Dia Internacional, Dia Mundial de la Ràdio, aquest mitjà que tant estimem i que moltes vegades doncs, diem, ostres, sembla mentida, no? El típic allò que es diu, no? Que la ràdio, no? Al principi es deia que la ràdio acabaria desapareixent, però la ràdio continua més viva que mai, oi que sí, Mariola?
1: Sí, m'ha fet molta il·lusió, Joan, que destaquessis algun dels espais que he fet, no? Perquè ara pensava, clar, títols, no? Internet és el futur, ja veus tot aquest títol, amb el Pere com en plan irònic.
0: Clar.
1: Ja ho dèiem irònic, volent dir, no parleu tant d'internet, si internet ja està aquí, no? És una mica el que ara jo dic amb el digital, no? I la veritat és que sí, i a més a més és que estem en el moment de l'àudio, no? I
0: sí.
1: Jo recordo que fa 6 o 7 anys jo tenia un professor, un dels del postgrau que vaig fer sobre social media, que va anar a unes jornades molt importants, a un congrés important digital als Estats Units, i va tornar dient, no, és que estem aquí il·lusionats pel vídeo i el que triomfarà és l'àudio. El podcast, és que el podcast serà una passada. Jo pensava, com pot ser que digui que l'àudio serà més important que el vídeo, no? Això m'ho va dir fa 6 anys, i ara penso, doncs sí,
0: és que
1: és veritat, és molt important l'àudio, i el podcast s'està convertint en el gran contingut en aquests moments.
0: La veritat és que sí, Mariola, i Déu-n'hi-do, com ha canviat, o sigui, com ha canviat tot en tan poc temps. Sí, és una bestialitat.
1: I com està canviant tot, no?
0: Sí.
1: Perquè no tens res segur. La vida se'ns ha accelerat moltíssim, també, no? Jo crec que el boom de les xarxes socials i, sobretot, el fet que en aquesta pandèmia vam estar tots, no? Com si el mòbil ja fos un xip, no? Esperant que ens ringuessin l'última hora. Ens vam enganxar molt més. La gent va començar a generar molts més continguts de l'habitual. Molta gent es va convertir en creadora de continguts, els que consumíem aquests continguts, i la veritat és que s'ha accelerat tot tant que de vegades dius, parlem d'això, no, però si això és d'ahir a la tarda, i sembla que sigui una eternitat,
0: sí.
1: No? Llavors,
0: sí.
1: Jo ara estic en un moment zen de dir, i si comencem a parar una mica el temps, diríem, no?
0: Sempre has estat vinculada a la ràdio, amb el micròfon ben a prop, Tu, Mariola.
1: Sí. Des de sempre. Mira, ja quan vaig començar... De fet, mira, vaig començar la carrera l'any 92 i vaig veure que era una carrera que era bastant fàcil i jo pensava, dic, no puc sortir amb aquestes quatre teories que em donen si jo no trobaré feina, no? Llavors, quan vaig fer el segon curs i em vaig començar, vaig anar a Mata de Pere Ràdio, una televisió a Terrassa que era de TV20, vaig fer un curs paral·lel al micro obert, no?, amb alguns, no sé, amb alguns personatges que aleshores ja eren famosos, com
0: sí.
1: En Jordi González, que em feia de professor, per exemple, o altres, i vaig començar a fer un munt de coses. I llavors, aquell mateix any, a segon, ja també vaig començar a fer butlletins a Flash FM, és a dir, que va ser com
0: tot...
1: d'un any a l'altre,
0: sí,
1: em vaig posar les piles
0: tot
1: i després
0: rodat.
1: Ja vaig començar a treballar, vull dir que... I sempre ja a la ràdio des del primer dia.
0: I escolta, la tecnologia ara forma part de les nostres vides, com hem parlat, doncs, el dia a dia. Però tu t'acompanya des de fa molts anys, quan a la majoria ens sonava a xinès. Què t'atrapa de la màgia d'internet i de les xarxes, Mariola?
1: Mira, jo sempre també, no?, soc molt curiosa, no?, i pensava, un periodista què és, no? És una mena de... si és un comunicador... però que explica coses, o sigui, ensenya coses o ajuda els altres a entendre, no? Jo pensava, un periodista no pot saber de tot, no? Jo sempre creia, confiava que... I m'agradava la idea aquesta que els periodistes fossin especialistes d'una cosa concreta, perquè així és la manera de saber-ne més, no?, que el públic en general. I buscava sempre tenir el neguit de... No volia ser una periodista 4x4, d'explicar-ho tot, sinó d'una cosa concreta. I llavors vam començar a fer un programa despertador amb el meu company, amb el Joan Arenyes, a Ràdio 4, i ell hi posava la música, i hi posava els continguts, i vam començar a veure que hi havia molts continguts, sobretot als Estats Units, que parlaven d'internet i que no teníem mai prou temps per explicar-ho tot, no? I aleshores vaig començar a focalitzar cap aquí, de dir, hi ha moltes coses que es poden explicar. Per exemple, hi ha alguns vídeos que la gent comparteix, però clar, no hi havia xarxes socials en aquest moment, no? I aleshores va ser com molt incipient, i si expliquem això i tal, i vaig anar veient que hi havia moltes coses relacionades amb la tecnologia que es podien explicar i que no només eren per gent informàtica, sinó que eren pel públic en general, no? I llavors va ser aquest moment que em vaig començar a especialitzar i de dir, va, vull fer més d'això, però em va costar molt aconseguir fer un programa només d'això, perquè abans era com un petit espai, o ara parlem d'internet. Quan sí. deia, no? És que internet és tot, no?
0: És tot.
1: No s'entenia.
0: És que ara t'anava a dir, no? Fins que Catalunya Ràdio va apostar decididament a tenir un espai propi a la graella d'una hora de durada amb el pop-up, no? Dedicat a les noves tecnologies. Que això, sí. Amb un temps ençà, això era impensable.
1: Sí, quan em van fer la proposta, o amb el Santi Faro em va dir, Maria, la proposa ens algú, tampoc tenia clar, ell ben bé, com havia de ser aquest espai, però sí que jo el tenia molt ben pensat, no? Perquè era per recuperar una mica l'essència del que va acabar sent a Ràdio 4, un programa diari, no? Fèiem un programa diari que es deia Què està passant? I aleshores sí que era quan hi havia molts pocs vídeos, molt poques coses, però hi traiem bastant de profit. Clar, uns anys després allò era, i a més, no hi havia creadors de continguts, no hi havia influencers, o sigui, això ja anava molt més enllà. La gent no tenia tants smartphones, no? Llavors, clar, el programa el tenia claríssim quan em van fer la proposta. Ja vaig dir, mira, hem de fer això. Hem de fer un programa útil perquè la gent tregui profit, conegui les avantatges i els riscos del món digital, no? Llavors, per fans del digital, però també coneixent els riscos. I ja va anar tot rodat, com tu saps, Joan, que m'has seguit molt. En un principi semblava, desastre aquest programa, no sé, hi havia gent que no entenia ben bé cap on anava. I ara ja ningú, no, o sigui, tothom ja ho entén perfectament, no?
0: Exacte, això és el que t'anava a preguntar, no? També, no sent aquesta temàtica tan específica, realment el programa s'ha consolidat molt bé, no?
1: Sí, jo crec que era un programa necessari, però sí que és un programa molt exigent per la meva part, no?
0: M'imagino.
1: Perquè,
0: has d'estar al dia de tot.
1: És que a més jo vaig començar en un moment que aquestes temàtiques no es feien, no?
0: Clar,
1: llavors em vaig avançar i tot el que jo podia dir em diferenciava de la resta, però llavors tothom s'ha posat les piles i tothom ha començat a fer molt el tema digital per tot arreu, no? Llavors això m'obliga a fer, bueno, a que tingui sentit el programa, perquè si tothom comença a explicar el tema digital, doncs a mi m'obliga a que el pop-up continuï sent útil i per tant a donar una passa més endavant i intentar posar-me més reptes més difícils, explicar blockchain, explicar metavers, explicar coses que ens semblen com molt estrafolàries, però intentar-les explicar per al públic en general, no?
0: Perdona, és que està evolucionant d'una manera... Mira, l'altre dia veia a les notícies que ja hi ha hagut el primer cas de no me'n recordo exactament com ha anat el tema, però amb el tema del metavers, que hi ha hagut com un tema d'extorsió ja pel tema del metavers, no? Un noi, no?, que extorsionava gent a través del metavers, ja. I dius, ostres, la cosa està evolucionant d'una manera, com dèiem, frapant.
1: Sí, però el que hem de tenir molt clar, que jo sempre ho dic molt, és que el món digital no és tan diferent i no ens hem de comportar una lògica diferent respecte al món que coneixem, al carrer, no? És a dir, que al fons el sentit comú és el més important per navegar per internet tal com tu vius el teu dia a dia, no? La gent diu, ostres, que ara, quina por, hi ha molts ciberdelinqüents, hi ha moltes estafes a internet, prou alarmisme, no? Stop alarmisme digital, que dic jo. perquè de la mateixa manera que et poden atracar al carrer,
0: sí,
1: o
0: no.
1: Ho poden fer a les xarxes, però tu ja saps de quina
0: clar.
1: Manera t'has de protegir o et pots protegir, però de vegades, o sigui, el risc zero no existeix, ni al carrer ni a internet, no? Llavors, no s'ha de tenir por això, sinó que s'ha de saber doncs, on estem, però comportar-te. Si tu no vas pel carrer despullat, doncs no han vist una fotografia
0: correcte.
1: A través del teu mòbil, mm-hmm. doncs ensenyant-ho tot, perquè hi ha riscos, no?
0: L'oient cada cop té més coneixements, no?, sobre tot allò que té a veure amb la tecnologia, Mariola. Us aneu adonant, no?, suposo, amb el temps.
1: Sí, sí, sí. I tant, i tant. Hi ha un canvi molt gran. I a mi, jo recordo, molta gent em diu, no? Molta gent, sobretot gent gran, que em diu, ai, Mariola, t'escolto molt, no sé què. Diu, mira, a vegades no ho entenc tot, però així ja són paraules que em sonen, i ja sé on estic. I llavors, mira, a vegades a mi em sorprèn molt, no? Perquè estic en el programa, estic explicant una cosa superdifícil, que intento rebaixar al màxim, obrim línies a la consulta de dos quarts i comença a trucar gent supergran, no? O
0: sigui, sí, sí.
1: O, bueno, barrejada, perquè és molt internacional el programa, però dic, ostres, ara aquesta persona ha entès tot això que li he explicat abans, no? Jo crec que subestimem una mica la gent, no? Sempre ens pensem, no?, que, no sé, a mi no m'agrada tractar la gent de tonta ni res,
0: no,
1: i jo crec que
0: posat.
1: Si les coses estan ben explicades i contrastades, ho pot entendre tothom de totes les edats, no? I es nota molt, perquè, per exemple, jo sempre dic que avis i àvies de Catalunya que aprofiten que estan jubilats per fer photoshops, per fer muntatges de fotos,
0: doncs sí.
1: Per passar-se... Bueno, hi ha gent, grans cracs, o sigui, que fan moltes coses. Jo recordo una entrevista a la, ai, a la Núria Feliu, no? Que
0: sí.
1: La trobem molt a faltar.
0: I tant.
1: Eres la tieta tecnològica, o sigui, ella feia les fotos dels viatges, enviava les seves amigues, les famílies, feia uns àlbums digitals, tenia una càmera ja molt pro, que després passava amb el disc dur en el seu mòbil. Una cosa brutal, vull dir que jo, tothom, cadascú s'ha de portar la tecnologia el que necessita i sí, sí, ara jo crec que ara ja la gent la té molt interioritzada.
0: Ets capaç de desconnectar quan surts de la ràdio o ets una dona completament enganxada a les xarxes, Mariola?
1: Mira, jo des de fa aproximadament un any, aquest és una mica el meu objectiu, no? Jo, i sempre dic, m'han preguntat quin és el teu desig per aquest 2023? Jo una mica fer detox digital, no? Jo sí que, bé, estic intentant que desaparegui de la meva vida l'efecte FOMO, però és molt difícil, perquè si ets una persona digital,
0: clar.
1: A sobre ets periodista i has d'explicar el que ha de passar, la veritat és que és molt complicat. Però sí que tinc ganes, i això el programa els últims temps està molt així, de fer menys continguts i que s'entenguin més. És a dir, no voler-ho explicar tot, no? Perquè sempre els periodistes tenim aquesta... jo crec que és un defecte, no? De dir, és que han d'explicar tot el que està passant. No. O sigui, si expliquem tot és un batibulli, no? O sigui,
0: destriar,
1: hem d'explicar
0: no?
1: menys coses no, i anar com més a poc, o sigui, no pensar que tothom ens escolta cada dia, que tothom està al dia, que tothom sap tot, i més ara que hi ha moltes bombolles digitals, que cadascú està a la seva bombolla.
0: Correcte.
1: I cadascú s'entera d'una cosa diferent, no? Llavors, bé, avui anem, el meu objectiu al programa d'avui és que la gent, jo què sé, avui que hem fet tallers de memes, o com es fa un mem, de quina manera, explicar que hi ha un fenomen de memes literaris, o que sigui.
0: Sí, però mira, aquest matí us he escoltat que, molt sí. curiós el tema de la Mercè Rodoreda. Aquests memes,
1: clar,
0: no?
1: Que...
0: I és molt curiós, això és molt interessant.
1: És un fenomen.
0: Sí.
1: Molt. Molt. Jo sempre dic que és una cosa que tinc enveja. Jo sempre dic que la xarxa no té edat i que ho podem fer tot, però sí que és veritat que em fan una mica enveja, no?, els adolescents i la gent jove que domina tant
0: sí.
1: el llenguatge del meme, no?
0: O sigui, els encanta
1: perquè
0: això,
1: perquè és un metallenguatge, un humor... Però a mi m'agradaria estar aquí en aquesta bombolla, no? I penso, ostres, això m'ho he perdut, veus? Altres coses m'és igual haver-m'ho

0: Clar, és que són coses que dius, convius amb el dia a dia, però vosaltres el que feu és explicar-ho d'una forma entenedora perquè tothom pugui saber de què va el tema, no? I això és de veritat que d'agrair, de veritat.
1: Que bé. Tenim un lema que diu tothom parla del món digital, però nosaltres te l'expliquem.
0: Exacte. Aquí està. Vosaltres sou la part didàctica de tot això. A més que teniu uns col·laboradors brutals. Teniu el Vico, no? L'Albert Vico. Teniu a la... que a nosaltres ens agrada molt. Que avui l'heu tingut, a la Belén Gaynor, que sí. hem parlat amb ella també, amb el tema de xarxes, que és una crac. És una crac amb el tema...
1: Crac, sempre total.
0: Parlem d'ella també, amb OT i tal, i avui us explicava...
1: Ara la Belén està fent moltes coses, a la Belén, a banda del pop-up i la col·laboració que fa amb nosaltres, està fent moltes coses pels beta del Super 3.
0: Sí, ho vaig escoltar.
1: Està fent molts vídeos, sí.
0: Sí, és una crac. Vamos, que hem d'escoltar el pop-up i ja està.
1: Gràcies per la promoció, Joan.
0: No, home,
1: i
0: no.
1: Això, que la ràdio, molt futur a la ràdio.
0: Sí, tant.
1: O sigui, l'àudio està molt bé, però tampoc no anem de postureig, que tot ha de ser podcast, que també a la ràdio en directe té molta gràcia, no hem de perdre.
0: No, home,
1: i hem d'obrir línies i parlar amb els oients, que això ens costa molt a la ràdio, s'ha de fer.
0: S'ha de fer, i tant que sí. Llarga vida a la ràdio en directe, live. Una abraçada.
1: Live total.
0: Cuida't molt.
1: Un petó a tothom. Gràcies.
2: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.

Doncs nosaltres posem ja punt i final al programa d'avui, un programa dedicat al Dia Mundial de la Ràdio. Gràcies a Carles Mesa, Jordi Basté, Mariola Dinarès i Ricard Ostrell per ser avui en aquest especial de la Caixa Tonta. I nosaltres marxem amb aquest clàssic de Radio Gaga, dels Queen, eh? Si començàvem amb Diango, la ràdio, doncs avui acabem amb els Queen. I res, des d'aquí, que gràcies per ser-hi, gràcies a totes les emissores que ens fan confiança i que visca la ràdio. A reveure, adeu-siau, fins aviat.

0: És la una de la matinada.
1: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.

0: Són les 2 de la matinada.
1: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.

0: Bona tarda, són les 6 i 8 minuts i sigueu benvinguts a un nou programa del De Sèrie, aquí, a Ràdio Rubí, el programa on parlem del món de les sèries de televisió amb tota l'actualitat, el món de les plataformes, amb estrenes, notícies, anàlisi, recomanacions i molt més. Per complir aquesta tasca tindreu, com sempre, a un servidor, Víctor Pérez, com a presentador, i a la Núria Molina, nostra col·laboradora i amant de les sèries. Bona tarda, Núria.
1: Bona tarda.
0: Ja tenim aquí l'estiu, Núria.
1: Sí, ja oficialment ha arribat. Sí,
0: bueno,
1: sí.
0: Igualment aquí tenim aire sempre, no ens queixarem, però igualment encara hem de baixar los calores, sí. I no sé si parlant de The Boys, els baixarem avui.